0: Som la teva excusa per moure el cul. Flash FM.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Ritmo. Rhythm. Flash. Let's go. Dice.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, vinga, som-hi, bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga.
0: Sona el megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
1: Som al Flash Matí, són les 6 puntualíssims. Engeguem aquesta entrega, la del dimarts 2 de juny. Benvingut i benvinguda.

0: de les noves cançons del Quevedo des de l'àlbum El Baifo i com a mega crack aquesta setmana amb les Nueva Línia, aquestes artistes del Besito Nada Más. Yo quiero que me des un besito nada más. Junts, a golpito.
1: Vale.
0: Vinga, som-hi.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Vinga, va, ho posem en marxa. Benvingut i benvinguda. Som-hi que som-hi. Ara mateix les 6 i 4 d'aquest dimarts, d'aquest segon dia del mes de juny del 26, el Golpito, Quevedo, Nueva Línia, encarregats avui de donar el tret de sortida aquest programa que ja sabeu que s'encarrega d'espavilar tot Catalunya, tot Andorra, les fronteres, que estigueu aquí ja ben connectats i connectades a l'altra banda, aixecant el país des de primeríssima hora del dia o tornant cap a casa després d'haver-lo aixecat, però de nit, eh? Nosaltres comencem el dia també ben amunt, evidentment, des d'ara i fins les 11 del matí, amb tot el ritme necessari per aconseguir-ho, eh? Sí, sí, sí. Per favor, música, si us plau, eh? Ritme. Aquí no volem fotre la xapa aquesta que altres ràdios potser sí que foten de bon matí, saps què vull dir? Explicarem les quatre coses necessàries, una miqueta d'informació de rigor. Noticietes així d'aquestes random, d'aquestes en plan cachondeo, perquè fa falta també per desconnectar una mica. I, evidentment, tenim tota l'energia positiva del planeta i algun que altre concurs. Avui tenim una cosa molt xula que la setmana passada ja us vam comentar. Avui repetirem jugada. De seguida us explico.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: De moment, Ugel, Jamaican. Molt bon dia a tothom. Som-hi. Flash!

0: És el so del De Orro, un artista que fa literalment una dècada va col·laborar amb l'Elvis Crespo, amb això que es diu Bailar. Vamos a bailar. Elvis Crespo, el mateix de la Zuquita, el mateix també de la Graciosa amb el Quevedo, eh? O sigui, qui li havia de dir a l'Elvis aquest que al final tindria tres cançons de moment sonant a Flash FM alhora, eh? Poca broma. Bailar, 6 i 11 minuts d'aquest dimarts. Molt bon dia, som al Flash Matí de Flash FM. El lloro perquè avui sortegem un passi per 4 persones. El lloro per anar aquest mateix cap de setmana a veure les proves de descens de la Copa d'Europa al Cap de Comella, a la Molina. Aviam, per explicar-vos-ho amb una miqueta més de detall, a la Molina, doncs, per allà, les proves aquestes, la Copa d'Europa, mountain bike, aquelles bicis que baixen allà pels circuits del Cap de Comella, a tota castanya, amb els millors riders, amb velocitat brutal, amb circuits espectaculars. Doncs nosaltres us convidem a veure les proves de descens, perquè és molt guai, tu, això, per passar un cap de setmana xulo a la Molina, vale? Si voleu participar, us llancem una pregunta ara mateix. És, quina excusa posaríeu si vosaltres tinguéssiu una d'aquestes bicis i quedéssiu en última posició de la competició, vale?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Quina excusa posaries si quedessis l'últim o l'última fent aquesta prova? Imagina't, eh? Com li diries a la teva mare, per exemple? Mama, mira, he quedat últim. Per què? Perquè quina excusa posaries, eh? Sortegem un passi per 4 persones. La persona guanyadora més 3 acompanyants per veure aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, les proves de descens d'aquesta Copa d'Europa al Cap de Comella, a la Molina. Mentre participeu, el ritme continua, evidentment. En aquest cas ho fem amb una proposta de Latini des de l'Argentina, acompanyada d'Ulises Bueno, amb el Dos Amantes. Ben d'hora, ja ho sé, ja. Doncs vinga, tothom amunt.
2: Esto dice así.

0: Es diu Overdrive, són els Offenbach, el flash matí d'aquest dimarts. A Flash FM, com esteu? Què tal? Bon dia, vinga, tothom amunt que ja toca, eh?
1: Flash matí, de 6 a 11, el despertador més potent de Catalunya.
0: Ara mateix, les 6 i 18 minuts, nosaltres ja ens encarreguem de posar el ritme necessari per espavilar el personal, va.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Això només passa al Flash matí.
1: Mira, parlarem de pets. Pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cucó, cara, culo, pedopis. S'ha fet un estudi, òbviament, aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrats i, per tant, més pets.
2: A la balança sortiríeu guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home,
1: sí,
2: vosaltres amb un aconseguiu el mateix.
0: Flaix matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Rompe corazones, esta Ozuna y Daddy Yankee. Bueno, en toda la seva colla de productos, L'any 2017 sortia a la llum aquesta cançó. Reggaeton Remember. El flash matí d'aquest dimarts, aquest segon dia del mes de juny del 26. Ara de seguida repassarem el temps, la previsió meteorològica de cara a aquesta nova jornada. Aviam si repetim aquestes pluges de tarda a vespre. Això amb el Jan Ponsa de seguida. El que sí us puc assegurar és que tenim tot el matí carregat de ritme, de música de la bona, de regals, així a moda petit detall, a canvi de la vostra presència aquí a l'altra banda. Ara que a mi a 6:45, també l'informatiu amb la Paula Montes de seguida. Abans, per favor, catifa vermella pel Benito Bad Bunny amb el baile inolvidable. Som-hi!

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 7:15. La Unió Europea ha aprovat aquest dilluns al vespre donar llum verda a la polèmica norma de repatriació de persones migrants en situació irregular que feia mesos que es negociava. La regulació aprovada endureix les condicions de permanència dins del territori i crea centres d'expulsió fora de les fronteres de la Unió Europea. La norma preveu que es podrà enviar a aquests països de l'estranger les persones a qui s'hagi rebutjat la demanda d'asil, ja sigui com a destinació final o bé com a centres de transferència que facilitin el retorn posterior a al país d'origen o a un tercer país. D'altra banda, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València aquest diumenge. L'incident va passar davant de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la seva quarta setmana. I Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran i assegura que Israel aturarà l'ofensiva a Beirut. L'anunci ha arribat després que Teheran hagi suspès les negociacions amb Washington pels atacs al Líban, però Netanyahu ha avisat que reprendrà els bombardejos si Hezbollah no respecta l'alto el foc. Els esports. El Barça farà caixa amb Ansu Fati i el Mònaco executarà la clàusula de compra de l'extrem blaugrana que ja ha estat jugant com ha cedit l'última temporada. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs i a més alliberarà uns 17 milions de massa salarial. El club, però, espera alguna operació més en el capítol de sortides.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Fuentes al Quevedo, un tio al que no li podeu donar un parell de copes de més, que et fa un temazo com aquest, eh? No me mudo ni borracho. Som al Flash Matí de Flash FM. És dimarts, molt bon dia. 6 i 36 minuts gairebé d'aquest dimarts. Bon dia, Jean Ponsa.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Què passa, tio? Tu de les plugues sí que et vas mudar, eh?
1: Bueno, és que no he arribat a viure mai, jo. No,
0: com
1: no.
0: Que no? Home, però si tu dius que ets de les plugues, no. Com no hi has viscut?
1: No, part de la meva família sí, però jo sóc de Barcelona. És allà.
0: Ah, punyeta. Ah, tu vas néixer a Barcelona?
1: Jo vaig néixer a Barcelona, sí, sí.
0: Ah, tio,
1: per sort o per desgràcia, sí.
0: M'has desmuntat tota la teva història, eh? La teva biografia ara té...
1: És el meu poble.
0: Té llacunes.
1: Que va, que va.
0: Molt bé. Bueno, va, anem a repassar una miqueta la previsió de cara a aquest dimarts, Jan.
1: Doncs mira, al moment avui serà un matí bastant tranquil, amb estones de sol, alguns núvols més, sobretot a punts del Pirineu. I aquesta tarda canvia una miqueta el paradigma meteorològic, amb nous ruixats i tempestes que poden ser localment intenses, sobretot a punts del Pirineu de Girona i a l'interior de les comarques de Girona. Estem parlant on pot ploure amb ganes, sobretot a punts del Ripollès, de Garrotxa, l'Alt Empordà, també a Osona, també a punts del Lluçanès podrien arribar, inclús tot aquest sector d'aquí, de les comarques de Girona, doncs sembla ser que les tempestes podrien ser bastant fortes aquesta tarda, per tant, atenció, i a la resta de Catalunya doncs, ens arribaran més núvols fruit d'aquestes tempestes. En un dia les temperatures màximes doncs, seran les més altes, torna a uns 30-31 graus al Pla Lleida, uns 23 o 24 graus al litoral, per tant, temperatures doncs, ja més normals per l'època, la veritat.
0: Està molt bé, també és un detall. Repassem-ne algunes d'ara mateix, porfis.
1: Doncs mira, ara mateix, les més altes, les Cases d'Alcanar, on tenim 19 graus, a Vilanova i la Geltrú també 19 graus, a la Pobla de Segur 18 graus, i acabem els Alfacs al Montsià amb 21 graus.
0: Vale, Jean Ponsa, gràcies. Fins aquí una estona, tio.
1: Vinga, fins ara, Héctor. Cuida't.
0: Això continua. Continua i ho fem de la mà de Young Sister i de Kremli amb uns... amb una cançó anomenada Culo. Tampoc pensem molt originals amb el títol, penso jo, eh? Dime cómo lo...

0: Piel, eh? No fa falta gaire manual, a Noel, ja, amb el sol que fa, amb la calor d'aquests dies en tenim prou. Però d'acord, tu a la teva bola, eh? Tema del 2020, que avui recuperem el flash matí d'aquest dimarts. Bon dia, gairebé 6:45 ara mateix d'aquesta nova jornada. Jornada de regals al flash matí, evidentment, eh? Aquí matineu i no... No seria just que no us repartíssim algun tipus de premi a canvi d'aixecar el país amb nosaltres, vale? Avui també repetim jugada, igual que la setmana anterior. Avui regalem un passi per 4 persones perquè aneu a veure les proves de descens de la Copa d'Europa al Cap de Comella, a la Molina, aquest mateix cap de setmana. I diràs, Héctor, què és això de les proves de descens de la Copa d'Europa? Tu saps aquelles imatges de les bicicletes, aquestes de muntanya, les mountain bike, baixant a tota castanya per la muntanya? Doncs més o menys això, d'acord? Fan les proves d'aquest descens i us hi estem convidant. A la Molina, aquest estiu, a més amb 2 samarretes de regal. Si voleu participar, la pregunta és la següent. Quina excusa posaríeu si quedéssiu vosaltres, amb la vostra bici, en última posició? Mama, he quedat últim. Quina excusa posaries? Aquesta és la pregunta que us llancem avui a través del 628-06-05-13.
1: Bon dia, Flash. Què tal? Doncs mira, la meva excusa que li donaria a la meva mare seria que he anat tan ràpid que he fet 2 voltes i m'han comptat la segona. Ah. I per això he quedat últim.
0: Ah, vinga,
1: va, gas.
0: Gas aquí, vale, vale. Jo crec que cola, molt bé, eh? Diuen també, excusa, he quedat última perquè feia molta baixada. Bueno, i tant que fa baixada, allò. I tant que fa baixada. És la gràcia, precisament, eh? Quina excusa posaries si quedessis últim o última? Això ho preguntem avui a través del WhatsApp. Si voleu guanyar aquestes entradetes, doncs participeu. Un passi per 4 persones per veure les proves de descens de la Copa d'Europa a la Molina, al Cap de Comella, aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Mentre participeu, sona BL, una de tantes d'aquest artista de Barranquilla. No tiene sentido. Baby.

seu capat merenguetón, el tema de l'Eyor Gaki, el flash matí d'aquest dimarts. Estem a 10 minuts de les 7 del matí, tenim molta música per a vosaltres. Molt bon dia, gràcies per ser-hi. Ara Quevedo i la Mimi.

0: Això només passa al Flash matí.
1: Maxwell, The Chainsmokers, Charlotte de Witt, Fisher, Hallowell... Serà per noms.
2: Creuem dits. Creuem dits.
1: Sergi, agafa el telèfon.
3: Sergi, per favor.
2: Sergi, sisplau.
1: Sergi!
4: Hola, Sergi.
5: Hola, bon dia.
1: Ets el Sergi Rojo?
5: Som jo.
1: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
5: Estava escoltant-vos i acabo de pagar
1: l'Alex. Sí o no? Doncs t'emporten les entrades pel Maruca.
4: És veritat, eh?
1: Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?

Que diu que no, que amb un últim petó no es queda tranquil, el Dani Ocean. Aquest és el Me Rehuso del 2018 amb la tonteria, un himne al reggaeton. Así como te gusta, baby. Som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Sort de les cançons aquestes, que ens animen una miqueta aquestes primeres hores del dia. Arribarem a les 7 amb Omar Kurz. Sona Coco. Som-hi.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. Feijóo ha reprès l'ofensiva per forçar una convocatòria electoral. Ara demana Junts i el PNB que es comprometin a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb una única determinació, la de convocar eleccions. El líder del Partit Popular ha dit que no caldria ni formar cap govern amb Vox, que és la línia vermella de tots dos partits, sinó que ell només seria investit per signar el decret de convocatòria. D'altra banda, el Papa Lleó XIV beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La publicació del guió litúrgic ha despertat suspicàcies i constata que el castellà tindrà un paper més destacat. Encara no se sap en quina llengua serà l'homilia del papa, però per ara se sap que el català estarà concentrat en les primeres paraules de la missa, algunes lectures i el Pare Nostre, mentre que seran en castellà l'Evangeli, la Comunió i el moment culminant i motiu principal de la visita. I la policia francesa ha trobat al riu Sena de París el cadàver d'una persona que hauria saltat a l'aigua durant la celebració de la Champions del PSG. És la segona víctima mortal de la nit d'aldarulls de dissabte, que va acabar amb centenars de ferits i prop de 900 detinguts. Les detencions per aquests episodis han pujat un 45% respecte de l'any passat, quan el PSG festejava la seva primera Champions. Els esports. El Barça farà caixa amb Ansu Fati. El Mónaco executarà la clàusula de compra de l'extrem blaugrana, que ja ha jugat com a cedit l'última temporada. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, alliberarà uns 17 milions de massa salarial. El club, però, espera alguna operació més en el capítol de sortides.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Líders al calibre 45. Gemma Manzanero, muchacha!
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia!
0: Què passa? Benvinguts i benvingudes. Si ara connecteu amb aquest programa, som el despertador més musical de tota la ràdio.
1: Ole! I vinga. Tant que sí, tant que sí.
0: Aquí no volem fotre xapes innecessàries, eh? No, ja no, va. No.
1: Gens ni mica, aquí només lo essencial.
0: Exacte. Tenim moltes coses, molta música, premis sí. I noticietes molt random també, evidentment.
1: Anem a Tarragona, què et sembla?
0: Tarragona, hola,
1: per
0: què tal?
1: Per què? Hola, què tal, Tarragona? Hi ha un home de Tarragona que va poder recuperar la seva bicicleta valorada en uns 2.000 euros, uau, quanta pasta, després que li haguessin robat dins del cotxe.
0: Dins del cotxe?
1: Dins del cotxe, exacte. Ja no està segur ni amb les coses guardades. 12 dies més tard, què passa? La va reconèixer en un anunci de Wallapop.
0: Ahí va.
1: I va avisar la policia, vale? La Guàrdia Urbana va comprovar doncs, que era la mateixa bicicleta, bla, bla, bla, i amb la col·laboració del propietari van acordar una falsa compra per atrapar el venedor que l'havia robada, d'acord? I què passa? En el punt de trobada, doncs, els agents van detenir aquest noi de 19 anys acusat de voler vendre material robat.
0: Exacte.
1: Però té un final feliç. Van detindre aquest xaval i, finalment, la bicicleta va ser recuperada i retornada al seu propietari.
0: Bravo, bravo, ho celebrem. Molt bé. Xaval de Tarragona, t'has endut de nou la teva bicicleta.
1: Comencem el matí amb un final feliç, què més vols?
0: Està molt bé, està molt bé, exacte.
1: Perquè tot són males notícies aquí, eh?
0: Sí, he somiat que em robaven el cotxe.
1: No
0: fatal,
1: fotis, tio.
0: Quin drama, eh?
1: Espero que no tinguis somnis premonitoris.
0: No, clar, jo tampoc.
1: L'has deixat aparcat bé?
0: Bueno, el somni no, ara sí.
1: Ara sí, perfecte.
0: A més, veia el mòbil com estava movent-se, la ubicació a temps real. Ha estat un drama que te caga, no? Ho passava fatal, eh?
1: Ja m'imagino on podia acabar la bici.
0: Estava en un altre país, eh? És heavy. Va, 7 i 6 minuts, engeguem nova hora del Flash Matí. Ho fem amb el Cano i el Justin Quiles, que passen del tema i volen oblidar-se de tot plegat. Oblidar-nos de tot. Som-hi!
1: Bon dia!

del 2010, el Flash Matí de Flash FM. Molt bé la cabeça, bon dia. Les 7 i 13 minuts ara mateix. Estarem amb vosaltres fins les 11. Recordeu que aquesta setmana a Flash FM us regalem entrades perquè aneu a veure Bad Bunny. Sí, sí, això ho acabes d'escoltar, és correcte, eh? Entrades per veure Bad Bunny a Marsella l'1 de juliol. Escolteu cada tarda Flash FM perquè allà en Domènec us ho explica amb més detall. Si

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
3: El 78.747.
2: Sèrie...
3: El 26.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
7: Jo tinc al cap tota l'estona això.
8: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
10: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Tinto de verano, Don Simón.
12: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
11: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
13: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major de...
1: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
17: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
18: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
17: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
18: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
17: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: entre la Nati, Natasha i l'Ozuna. Això es diu criminal, criminal com l'alarma, criminal com matinar, per favor. Ben d'hora pel matí ja, fotem-vos aquí una miqueta les piles, eh? Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Ben desperta, jo, eh?
0: Home, ja toca, ja toca. Sí, sí, sí. 7 i 24 minuts. Avui us estem regalant un passi per 4 persones perquè aneu a veure les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella, a la Molina, a Lloro, wow. Perquè això és aquest mateix cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny. Tu saps aquelles bicicletes, mountain bikes, baixant allà...
1: Sí, a tota Castanya.
0: A tota Castanya, pel Cap de Comella, amb velocitat brutal, amb circuits espectaculars, amb els millors riders. Doncs va, aquesta és la cosa que us estem regalant avui al Flash Matí.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i expliqueu-nos quina excusa posaríeu si quedéssiu últims en una cursa.
0: Exacte. Què li diríeu a la vostra mama? Mira, mama, he quedat últim, última.
1: És que estic lesionada, saps?
2: Bon dia, flasheros.
1: Hola.
2: Doncs si jo quedés última, bueno, no sé. Suposo que diria... L'important és participar, mama.
0: Ai. Bueno, i tens tota la raó
1: ja
0: del
1: està.
0: Món, eh?
1: Ho acceptes i ja està.
0: Diuen, jo l'excusa que le pondria a mi madre és que iba con una bicicleta sin cadena ni frenos. Evidentemente me estampé. Vale.
1: Home, doncs sí, eh?
0: Diu, bon dia, doncs la meva excusa seria dir-li que tal i com el nom de les proves indica, proves de descens, l'objectiu era descendre també en posicions. Vale.
1: Exacte.
0: Vale,
1: oi, vale, bona vale. Aquesta, eh?
0: Va, digueu la vostra. 628-060513. Passi per 4 persones per les proves de descens de la Copa Europa al Cap de Comella, 5, 6 i 7 de juny, a la Molina. Participeu. Ella ja, ella ja. U, A, ella ara ja, Quevedo. Ella ja, ella a Melvis Crespo, la graciosa.

0: sabrosa.
1: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
2: Flashback. Flash FM. Flash informatiu.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. Si avui haguessin eleccions generals, de ben segur les guanyaria Concòrdia. L'última enquesta política del ARI situa Concòrdia com la força amb més suport de cara a unes hipotètiques eleccions generals, amb un 36% del vot decidit i de simpatia. Demòcrates apareix en segona posició amb un 27%, uns resultats que situarien a Cerny i Escalé com a cap de govern. Tot i això, el sondeig reflecteix que un 30% dels ciutadans encara no té decidit el seu vot. Escalé també es manté com el líder polític més ben valorat, amb una nota del 6,4. Per darrere hi figuren Pere Baró, amb un 5,6, i Carim Montaner, amb un 5,3. El cap de govern actual, Xavi Espot, obté un 5,2 i queda fora de les tres primeres opcions. I segons aquesta mateixa enquesta, el 46% de la població votaria en contra de l'acord d'associació amb la Unió Europea si la consulta se celebrés ara. El suport al text arribaria al 33%, mentre que el nombre d'indecisos continua disminuint respecte de l'any passat. L'estudi també mostra diferències destacades segons el grau d'informació dels enquestats. Entre els qui es consideren ben informats, el suport a l'acord és majoritari, mentre que els que es declaren poc informats predomina el rebuig. Davant d'aquesta situació, el govern preveu intensificar les accions informatives durant els pròxims mesos. Anem a altres temes. La policia segueix investigant i, en aquest cas, amb un nou robatori en un habitatge situat a Salita Park, Escaldes d'Engordany. Aquest cas se sumaria a la sèrie de furts detectats en diferents punts del país des de principis de maig. Amb aquest últim incident, les autoritats treballen sobre 7 robatoris consumats i una possible temptativa registrats a Andorra la Vella, Escaldes d'Engordany, La Massana i Encamp. I es van presentant diferents activitats per les pròximes setmanes. Canillo acollirà del 12 al 14 de juny la segona edició del International Foodie Fest, l'esdeveniment que tornarà a instal·lar-se a l'antic Camping Pla i que reunirà 18 restauradors. I també ahir es presentava la Festa del Poble 3 de juny, amb una programació que combinarà tradició, música i activitats per tots els públics. Entre les actuacions més destacades hi haurà els concerts de Su i Triquell, així com un tribut a Michael Jackson. La cloenda musical anirà a càrrec de Búhos, que actuarà en camp dins de la gira commemorativa dels seus 20 anys de trajectòria.
2: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: Diu mil coses la col·laboració entre la Lola Índigo i el Manuel Turizo. Que torna a sonar un cop més a Flash FM. Hola, què tal? Bon dia a tothom, eh?
1: Flash!
2: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, 7 i 36 minuts ara mateix d'aquest dimarts, segon dia del mes de juny.

0: pista. Gemma Manzanero, com estàs? Què tal? Bon dia.
1: Fantàsticament, Héctor Ortega. I tu?
0: Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Hola, què tal?
0: Hola, Jan, què tal?
1: Hola. Hola, Jan.
0: Aviam, tenim ja aquí el bon temps, oi que sí?
1: Sí.
0: I tu encara, Jan, no tens entrada per les festes Ruapapa, que no?
2: No. No,
0: doncs molt malament,
1: tio. Esperes,
0: molt malament.
1: Què esperes?
0: Espavila, que encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant, eh? Entra a flashfm.cat. Jan, això va per tu, vale?
2: Ja
0: aconsegueix la teva entrada, d'acord?
1: Sí.
0: I encara ets a temps per treure't una pasta. Infoshops busca provadors de festes de Flash FM. La feina és sortir de festa amb nosaltres i de pas guanyar-te 1.000 eurassos. Entra a infoshops.net. Des del web o l'app, busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. Infoshops, la teva primera feina és aquí. Jan, el temps, què? Què ens espera avui?
2: Doncs un dia una mica de tot, la veritat.
1: Ai.
2: Matí força tranquil a bona part de Catalunya,
0: sí.
2: Amb bastant sol, amb zones amb alguns núvols, sobretot al Pirineu. I a la tarda tindrem una nova tarda acompanyada de ruixats i tempestes que poden ser bastant fortes, sobretot a punts del nord-est, és a dir, a les comarques interiors de Girona, també punts del Pirineu de Girona, on poden anar localment acompanyades de calamarsa i o barra pedra. Per tant, atenció, sobretot a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, sembla ser que es podria acumular força aigua.
0: Vale.
2: Un dia on les temperatures baixen entorn als 30-31 les més altes, uns 23 o 24 graus a punts del litoral. Per tant, temperatures més normalitzades.
0: Molt bé. Ara mateix, què marquen aquests termòmetres?
2: Doncs mira, ara mateix Roses, que no... Bueno, Roses, a l'Alt Empordà, perdó, 20 graus. A Barcelona, 21 graus. A Das, a la Cerdanya, 9 graus. I acabem de Rius, a l'Alt Empordà, amb 19 graus.
0: Vaya. Molt bé, Jan. Agraeixo la marxa enrere que has fet d'una broma, que segurament no tenia cap tipus de gràcia.
2: No, és que no m'està llegint bé, res.
0: Ja. Fantasma.
2: Ai.
1: És molt d'hora.
0: Vinga, Jan, fins ara, tio.
2: Me la guardo per després. Vinga, xau.
0: Guarda-te-la. Això continua. Som el despertador que mana de 6 a 11 cada dia. Flash matí a Flash FM. Som-hi!
1: Bon dia!
0: Amunt!

0: És el Jay Wheeler en solitari amb aquesta cançó que es diu De Lejitos, que està aconseguint caselles molt altes a llistes mundials. Som al Flash Matí d'aquest dimarts a Flash FM. Gràcies per ser-hi. Bon dia a tothom, eh?
1: Molt bon dia, què tal?
0: Hem vist que Bad Bunny sortirà a la pel·li de Toy Story, això ho vam dir ahir.
1: Sí, la seva veu.
0: I no és l'única veu coneguda que apareixerà a la pel·li de Toy Story 5, sinó que també sortirà Bizarrap. Bueno, d'això en parlarem d'aquí una estona. És que ara m'agradaria parlar d'una cosa molt xula que està passant aquesta setmana a Flash FM, no amb Bizarrap.
1: No.
0: I és que el tema aquest que estem explicant donarà per llarg, perquè també Bizarrap ha aprofitat que deia això de Toy Story per fer un avanç molt raro de la Music Sessions 42, que encara tenim aquí a la cua, no? Bueno, no sé.
1: Quin cacau.
0: Ara intentem entrar en detall. Abans parlem de Bad Bunny, perquè aquesta sí que per fi és la setmana Bad Bunny, la setmana en què sortegem entrades per anar-lo a veure a Marsella. Wow. Què passa? Què passa? Que ens vam quedar sense entrades per Barcelona. Ah. Que veu intentar pillar-vos alguna, potser per Madrid, i no n'hi havia cap ja disponible.
1: No passa res.
0: Flash FM us convida a anar-lo a veure a Marsella el proper dia 1 de juliol. I el pack és pack complet, eh? Amb entrades, vols, allotjament...
1: Vinga, wow.
0: Per participar, estigueu atents i atentes a l'Interactua, perquè el Sergi Domena és l'encarregat de rebre els vostres missatges, les vostres peticions. I si li demaneu cançons i li dieu de pas que voleu una entrada per Bad Bunny, ell us apunta al sorteig, d'acord?
1: Per suposat.
0: Si Dios lo permite.
1: Exacte.
0: I divendres sabrem qui s'emporta entrades per veure el Benito, el Conillet, a Marsella l'1 de juliol. Atents i atentes cada tarda a Flash FM. Mentrestant, de moment, nosaltres aixequem el país.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: I ho fem a la nostra manera, que és amb música, evidentment, en aquest cas, amb el JC Reyes. Això es diu Loquita. Som-hi!
1: Bon dia!

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
3: rialles,
4: llocs,
3: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi, on sigui.
3: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
9: Del 9 al 13 de juny, la Fórmula 1 arriba al centre de Barcelona amb el Fan Village de Plaça Catalunya. Barcelona, una proposta gratuïta per viure l'ambient de l'F1. Amb activacions, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. La Fórmula 1, el Fan Village de Plaça Catalunya, Barcelona. Cal registrar-se prèviament a circuitcat.com. Circuitcat.com. Del 9 al 13 de juny, Fan Village de Fórmula 1 a la Plaça Catalunya.
10: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: electrònic es diu Perucabil.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Hi ha dies bons.

0: Cons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: verte y se me removió todo un poco. No sé cómo decírtelo. Es que es muy complicado.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: Axwell, The Chainsmokers, Charlotte de Witt, Fischer, Harwell... Serà per noms.
3: Creuem dits. Creuem dits.
2: Sergi, agafa el telèfon.
4: Sergi, per favor.
3: Sergi, sisplau.
2: Sergi.
5: Hola, Sergi.
6: Hola, bon dia.
2: Ets el
6: Hola.
2: Sergi Rojo?
6: Som jo.
2: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
6: Estava escoltant-vos i acabo de pagar l'Alex.
2: Sí o no? Doncs t'emporten les entrades pel Maruca. És veritat, eh? Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?
6: Sí, molt content, molt content.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
7: Bon dia, són les 8. Feijóo ha reprès l'ofensiva per forçar una convocatòria electoral. Ara demana a Junts i al PNB que es comprometin a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb l'objectiu de convocar eleccions. El líder del Partit Popular ha dit que no caldria ni formar cap govern amb Vox, que és la línia vermella de tots dos partits, sinó que ell només seria investit per signar el decret de convocatòria. D'altra banda, el Papallao 14 beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La publicació del guió litúrgic ha despertat suspicàcies i constata que el castellà allà tindrà un paper més destacat. Encara no se sap en quina llengua serà l'homilia del papa, però ara se sap que el català estarà concentrat només en les primeres paraules de la missa, algunes lectures i el Pare Nostre. I la policia francesa ha trobat al riu Sena de París el cadàver d'una persona que hauria saltat a l'aigua durant la celebració de la Champions del PSG. És la segona víctima mortal de la nit del Darulls de dissabte, que va acabar amb centenars de ferits i prop de 900 detinguts. Els esports. El Barça farà caixa amb Ansu Fati i el Mónaco executarà la clàusula de compra de l'extrem blaugrana, que ja ha estat jugant, com ha cedit, l'última temporada. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, alliberarà uns 17 milions de massa salarial al club, però espera alguna operació més en el capítol de sortides. Mentrestant, l'Espanyol ha posat en marxa la campanya de renovació d'abonaments per la propera temporada i es tornarà a premiar la fidelitat dels abonats amb descomptes en funció de l'assistència a l'estadi.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
8: La que manda.

0: Acompanyants del Quevedo, en aquesta cançó anomenada El Golpito, megacrack a Flash FM, des de l'àlbum El Laifo, i encarregats d'obrir nova hora del Flash matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Don Ortega, molt bon dia.
0: Vale, doncs vinga, doncs nova hora en marxa d'aquest programa. El despertador més musical de tots i amb informació també molt rellevant, ara sí.
1: I tant.
0: Perquè hem de parlar de Bizarrap. L'altre dia Bad Bunny va dir que seria la veu d'un personatge de la nova pel·lícula de Toy Story, que és una pizza.
1: La pizza con gafas de sol.
0: Ah, pizza con gafas de sol.
1: Important, no te n'oblidis.
0: Nom artístic de Bad Bunny a Toy Story 5. I no és l'únic artista que hi formarà part perquè fa a posar veus.
1: Doncs no, perquè Bizarrap també ha anunciat que participarà en aquesta pel·lícula, on doblarà en castellà un nou personatge que es diu Santa de Jardín.
0: Però serà a la versió argentina o serà la versió, diguéssim, en castellà, internacional?
1: Home, jo dubto molt. Jo crec que potser fa les dues. En argentí segur i en castellà també, eh?
0: Sí, eh?
1: Així que ho podrem veure en la versió llatina i la versió espanyola.
0: Bizarrap, eh? Poca broma, eh?
1: Exacte. I farà d'aquest Santa de Jardín, que és un petit gnomo que simbolitza la protecció i la bona sort.
0: Ah, d'acord? Sí, eh?
1: I serà el seu debut en el cinema animat. La pel·lícula ja sabem que s'estrena el 18 de juny, perquè estigui interessat. I, doncs,
0: I què dirà? Che, boludo!
1: Segurament.
0: Aquestes coses.
1: Ah, potser cola alguna cançoneta de les seves, saps?
0: Que te saca unes sessions, eh?
1: Ho estic inventant, però el que sí que és cert és que segurament comparteixi alguna escena amb el Bad Bunny, amb la pizza con gafas.
0: Ah, vale, o sigui, el nom amb la pizza con gafas de sol.
1: Exacte, exacte.
0: Mare meva, quin follon.
1: Serà un crossover molt xulo, la veritat. I una altra coseta...
0: Molt important.
1: És que, home, molt important, és que el Bizarrap va celebrar la notícia a les seves xarxes socials i ho va descriure com un nou capítol 42.
0: 42, eh?
1: De la seva trajectòria. I tots sabem que la sessió 42,
0: 42.
1: És una incògnita. Llavors, què
0: passarà? Bueno, una incògnita a mitges, perquè va dir que aquesta setmana se sabrien coses.
1: Sí.
0: I ja fa setmanes, fa temps que sabem, o que crec que se sap oficialment, que la 42 és amb el Mike Towers.
1: Exacte. Però,
0: per
1: clar,
0: tant,
1: potser surt el Toy Story i la cançó. És que,
0: no sé jo, eh?
1: No sé.
0: Crec que sortirà abans de la peli i això ja serà una miqueta el colofó, saps?
1: Bueno, escolta, 18 de juny, queda res, eh?
0: Ja, no sé.
1: Queden dues setmanetes.
0: Bueno, jo què sé.
1: Anirem informant, això està clar.
0: Estem molt nerviosos per saber quan sortirà aquesta sessió de la Bizarrap amb el Mike Towers, la 42. I també molt nerviosos per veure la pel·lícula i el debut d'aquestes noves veus.
1: Totalment.
0: De la música, però portades al cinema, també, d'alguna manera.
1: Intrusisme laboral.
0: No, home, no!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash matí.
0: Bueno, potser una miqueta.
1: Una micona.
0: Una miqueta. It's that

així obria l'àlbum Un verano sin ti, Bad Bunny, Moscow Mule. El flash matí d'aquest dimarts 2 de juny. Ara mateix les 8 i 13 minuts. Bon dia, gràcies per ser-hi, eh? Avui us sortegem un passi per 4 persones per veure les proves de descens de la Copa d'Europa a la Molina. De seguida en parlem. Abans, Romeo Santos, Prince Royce, Dardos.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 20 d'octubre del 1996.
1: I el número de la sort, el...
2: El 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
1: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
0: Taxi, on sigui.
1: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
3: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot. Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
8: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupó extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs a les dades saquem trànsit dents a la carretera N545 entre el Principat per la frontera hispano-andorrana i carretera general o Avinguda Salou en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
15: Flash! Flash FM Andorra. Flash FM.
16: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
17: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
16: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
18: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Esteu Still Loving, és del Quevedo i de la Ossa. Bueno, i també de vosaltres que estàveu cantant a tope, que us hem pillat, Enxampada! Va, 8 i 24, som al Flash Madrid. Què tal, com esteu, Gemma de Güell? Com estàs tu?
1: Molt bé, aquí tope la feliç, Héctor Ortega.
0: Que bé, quina alegria, nen.
1: Sí, clar.
0: Aviam, si voleu viure un cap de setmana de pura adrenalina a la Molina, avui estem sortejant-vos un passi per 4 persones per veure les proves de descens de la Copa d'Europa al Cap de Comella a la Molina dies 5, 6, 7 de juny. Per tant, ja d'allà, 3 dies amb els millors riders, velocitat brutal, circuits espectaculars, aquelles bicis mountain bike que baixen allà cagant llets per la muntanya, esquivant arbres,
1: wow,
0: i tot és molt guapo. Wow.
1: Vinga, va. Si voleu participar, envieu un WhatsApp ara mateix al 628-06-0513 i digueu-nos quina excusa posaríeu si quedéssiu últims a una cursa.
0: Mira la història del fill d'aquesta tia.
2: Bon dia, Flaxelus. Pues, el meu fill sol posar l'excusa a la semi perquè així arriba a la final i queda primer. Ah. Volem les entrades, gràcies i bon dia.
0: Però...
2: El que passa és que li diem que arribar a la semifinal B i quedar primer és igual a quedar vuitens, que no serveix. Això no és quedar primer.
1: Ostres.
2: Vinga.
0: No, que exigent, no. Que sou. Molt exigents, no?
1: És com el fill que treu un 8 i mig i li diuen no, un 10 o res.
0: Clar. Volem saber quina excusa posaríeu vosaltres si quedéssiu en última posició en una cursa així. T'ho imagina't que tu ets un d'aquests que porten una bici i quedes últim. Mama, he quedat últim. Per què? Quina excusa fots, eh?
1: Vinga, va.
0: Digueu la vostra a través del WhatsApp.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Passi per 4 persones per les proves de descens de la Copa Europa a Cap de Comella, la Molina. Última.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Si avui haguessin eleccions generals, de ben segur les guanyaria Concòrdia. L'última enquesta política del ARI situa Concòrdia com la força amb més suport de cara a unes hipotètiques eleccions generals, amb un 36% del vot decidit i de simpatia. Demòcrates apareix en segona posició amb un 27%, uns resultats que situarien a Cerny i Escaler com a cap de govern. Tot i això, el sondeig reflecteix que un 30% dels ciutadans encara no té decidit el seu vot. Escaler també es manté com el líder polític més ben valorat, amb una nota del 6,4. Per darrere hi figuren Pere Baró, amb un 5,6, i Carim Montaner, amb un 5,3. El cap de govern actual, Xavi Espot, obté un 5,2 i queda fora de les tres primeres opcions. I segons aquesta mateixa enquesta, el 46% de la població votaria en contra de l'acord d'associació amb la Unió Europea si la consulta se celebrés ara. El suport al text arribaria al 33%, mentre que el nombre d'indecisos continua disminuint respecte de l'any passat. L'estudi també mostra diferències destacades segons el grau d'informació dels enquestats. Entre els qui es consideren ben informats, el suport a l'acord és majoritari, mentre que els que es declaren poc informats predomina el rebuig. Davant d'aquesta situació, el govern preveu intensificar les accions informatives durant els pròxims mesos. Anem a altres temes. La policia segueix investigant, i en aquest cas amb un nou robatori en un habitatge situat a Salita Park, Escaldes d'Engordany. Aquest cas se sumaria a la sèrie de furts detectats en diferents punts del país des de principis de maig. Amb aquest últim incident, les autoritats treballen sobre 7 robatoris consumats i una possible temptativa registrats a Andorra la Vella, Escaldes d'Engordany, La Massana i Encamp. I es van presentant diferents activitats per les pròximes setmanes. Canillo acollirà del 12 al 14 de juny la segona edició del International Foodie Fest, l'esdeveniment que tornarà a instal·lar-se a l'antic Càmping Pla i que reunirà 18 restauradors. I també ahir es presentava la Festa del Poble d'Encamp, que tornarà del 19 al 23 de juny, amb una programació que combinarà tradició, música i activitats per tots els públics. Entre les actuacions més destacades hi haurà els concerts de Su i Triquell, així com un tribut a Michael Jackson. La cloenda musical anirà a càrrec de Búhos, que actuarà en camp dins de la gira commemorativa dels seus 20 anys de trajectòria.
0: Flash. Andorra. Flash FM. 93.8. Som Flash FM.

Una cançó 100% d'estiu. Omar Kurz, Coco. És cançó de tardeo, no? Cançó de... que es vagi posant el sol i tu allà acabant el dia. Que xulo, no? De fet, això ho podreu fer, si voleu, aquest dissabte 6 de juny al Bling Bling, a Barcelona. Tindreu punxant el Sergi Domena, el tardeo 90s, Jimmys. Sergi Domena, Bling Bling, a Barcelona, que ho sapigueu, eh? 8 i 35 minuts ara mateix. Bon dia, és dimarts, de moment, 2 de juny. Som al Flash Matí, això continua. Amunt!

0: Això és La Villa. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, molt bé, fantàstica.
0: Vinga, va, el flash matí, 2:15 de nou, Jan Ponsa.
2: Què tal, bon dia, família, com esteu?
0: Què tal, Jan? Aviam, ahir va ploure una miqueta a alguns punts del país, no?
2: Correcte, ahir la tarda va ploure a punts de Pirineu i, per sorpresa d'alguns, ha plogut a punts del litoral central aquesta nit. Poca cosa, això sí, però ha mullat una miqueta el que vindria a ser el terra.
0: I s'ha de repetir avui això o què?
2: Doncs mira, moment avui matí força tranquil, amb bastantes estones amb núvols i sol, i a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes, sobretot a punts de l'interior de les comarques de Girona i del Pirineu de Girona. Tempestes que poden anar acompanyats localment de calamarsa o pedra, per tant, avui les tempestes seran fortes. En un dia on les temperatures doncs baixen bastant, les més altes, per exemple, 30 o 31 graus al Pla de Lleida o 30 o 23 o 24 graus a punts del litoral.
0: Vale. Ara mateix, per exemple, aquestes temperatures, com estan a punts del país?
2: A Vilanova de Maià tenim 18 graus, a Sant Cugat del Vallès 19, a Torredembarra 21 i acabem a Sant Pau de Segúries, al Ripollès amb 14 graus.
0: La flashback frase del dia, Jan, el lloro que t'estan gravant, eh?
2: Si aconsegueixes enganyar algú, no pensis que és tonto. Més aviat, dona't compte de com confiava en tu.
0: Uau!
1: Vale.
0: Està molt bé.
2: És bona.
0: Està molt bé. D'aquestes per pensar una mica,
2: per
0: eh?
2: Per pensar en qui confiem.
0: Sí, exacte.
1: Sí. Ai,
0: nosaltres en tu, al 100%, pel que fa el temps, però només el temps, eh, Jan? Fins ara, va!
2: Ànims i cuida't.
1: Fins ara.
0: Això, tapa't. K-pop Demon Hunters, al Flash Matí. Sona Golden! Poliganya.

0: Xina, que és una de les cançons escollides avui per aixecar el país en aquest dimarts. Bon dia a tothom, eh?
1: Hola, hola, bon dia!
0: Tres quarts de nou, això continua amb el Cano i el Justin Quiles.

0: per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
1: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: 3 dies d'autèntic

0: 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
2: amics,
1: rialles,
2: llocs,
1: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
4: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
5: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
4: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
7: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
8: Bon dia, flasheros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
9: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
9: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
10: ¡Visca Flash FM!
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Flash FM, Benito. Amb el Chencho Corleone, en aquest cas. Me porto bonito. Aquesta setmana us estem regalant entrades perquè aneu a veure Bad Bunny. Sí, sí, això és cert, és real. En aquest cas, a Marsella, si us veu quedar sense entrada per Barcelona, sense entrada per Madrid, a Flash FM, a l'Interactua, en Domènec us regala entrades perquè aneu a Marsella l'1 de juliol amb els vols i l'allotjament pagats. Me porto bonito. Camí de les 9 d'aquest matí de dimarts per arribar-hi. Camins, somnis i promeses, sopa de cabra, su i

0: fer sols.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Feijóo ha reprès l'ofensiva per forçar una convocatòria electoral. Ara demana a Junts i al PNB que es comprometin a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb l'objectiu de convocar eleccions. El líder del Partit Popular ha dit que no caldria ni formar cap govern amb Vox, que és la línia vermella de tots dos partits, sinó que ell només seria investit per signar el decret de convocatòria. D'altra banda, el Papa Lleó XIV va anar en castellà a la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La publicació del guió litúrgic ha despertat suspicàcies i constatar que el castellà allà tindrà un paper més destacat. Encara no se sap amb quina llengua serà l'homilia del papa, però per ara se sap que el català estarà concentrat només en les primeres paraules de la missa, algunes lectures i el Pare Nostre. I docents en vaga protesten a les portes de la Casa Batlló de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Els manifestants han arribat a peu des de la plaça d'Urquinaona i han muntat taules i cadires davant de l'accés a l'edifici. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga al barcelonès, una aturada que, tot i el preacord assolit divendres, mantenen CGT, la Intersindical i la coordinadora obrera sindical. Els esports. El Barça farà caixa amb Ansu Fati i el Mónaco executarà la clàusula de compra de l'extrem blaugrana que ja ha estat jugant com ha cedit l'última temporada. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, alliberarà uns 17 milions de massa salarial al club, però espera alguna operació més en el capítol de sortides. Mentrestant, l'Espanyol ha posat en marxa la campanya de renovació d'abonaments per la propera temporada i es tornarà a premiar la fidelitat dels abonats amb descomptes en funció de l'assistència a l'estadi.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: muchacha. Esa és la Aïssa, MRVFV i Kremli. Aquesta setmana, per segona setmana consecutiva, líders del calibre 45, números 1 de Flash FM. I primera cançó d'aquesta nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què passa? Bon dia.
0: Com esteu? Catalunya, Andorra, tot el país aquí a l'altra banda connectat, així m'agrada. Anem a aixecar una miqueta el tema. Comencem el dia ben amunt. I ho fem amb noticietes també d'última hora.
1: Molt divertides, perquè tots sabem que el 5 de juny surt la nova pel·lícula de Scary Movie 6.
0: Scary Movie, una de tantes pel·lis xules que surten aquest any, eh?
1: Sí, en surten moltíssimes, eh? I, de fet, està promocionant molt bé la pel·li perquè hi ha una web interactiva que han creat on els fans poden controlar, entre cometes, el Ghostface, d'acord? Que és aquell home amb la màscara...
0: El que deia el WhatsApp.
1: Exacte. Com si fos un personatge de videojoc donant-li ordres divertides o absurdes.
0: Vale.
1: És a dir, tu entres a una pàgina web i allà tens com un tipus de chat on pots escriure diferents accions. Per exemple, salta, balla com el Fortnite, seu-te al sofà, destrossa-ho tot, coses així.
0: Sí, eh?
1: I surt un vídeo a la part superior on l'Scarface fa les accions que tu li has dit.
0: Què, tu ho has provat, això? Què,
1: què
0: li has demanat?
1: Doncs que balli com el Fortnite, que ho destrossi tot, que salti, que balli la Macarena.
0: I balla la Macarena?
1: I balla la Macarena.
0: Olé.
1: Això no es tracta d'intel·ligència artificial. Són escenes pregravades amb un actor, d'acord?
0: Està preparat ja.
1: No és en directe ni és una IA. Està preparat, però clar, hi ha moltíssimes accions i si no saps què demanar-li, hi ha una ruleta on tu la gires i et surt una acció aleatòria. D'acord? Així que, bueno, escolta, la web és una miqueta... És que si la dic ara, potser és una miqueta llarga. És Subservient Ghostface.
0: Bueno, i tu què has buscat al Google? Què hem de buscar?
1: Scary Movie, Ghostface i ja està.
0: Vull dir,
1: et surt molt ràpidament, d'acord? Així que, bueno, és una metodologia més divertida i diferent per fer promo d'una pel·lícula. I he de dir que a mi m'ha agradat i m'ha enganxat. És bastant divertit. És
0: bueno, i d'una pel·lícula també, doncs, al final molt mítica, no? Tothom ha vist Scary Movie alguna vegada. La primera, sobretot, que és la més mítica.
1: Sí.
0: I la més cutre, però és que la gràcia és que és de tan cutre que és, tu passes pipa,
1: exacte.
0: Eh?
1: I aquest vídeo amb aquest Scarface també és bastant cutre, eh? Vull dir, ho fan expressament amb un toc d'humor.
0: Ja. Quines ganes de veure aquesta pel·li, la de Toy Story, la de Shrek quan surti, i bueno...
1: Totes.
0: I la del Mario, que no me l'he vist encara, i també tinc ganes de mirar-la.
1: Ai, tampoc. Mario?
0: També tinc ganes, sí. Nova hora en marxa! Som al Flash Matí, sona Ugel, Jamaican, bam, bam. Bon dia, som-hi!
1: Bon dia.

0: És una bogeria tot el que han aconseguit amb aquesta cançó en els darrers mesos, després de l'actuació del Coachella de Justin Bieber. Aquesta cançó és amb Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
1: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Un matí, com sempre, ficant el bo i millor del ritme aquí a l'antena de Flash FM. A gairebé un quart de deu ara mateix, si sonen Bad Gyal i Cinco Corleone, choque!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
4: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: Dani, que es diu Peruca Bill.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
0: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Bon dia, doncs ara està que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou en amb dos sentits de la marxa i carretera General 4 entrada a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: El nostre so és únic.
7: Flash. La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: Bon dia, flasheros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
10: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
9: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
11: Visca Flash FM!
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: propostes del Quevedo fins al moment, en aquest cas amb Elvis Crespo, eh? A la Graciosa, a través del Baifo. Bon dia a tothom. Gemma de Wey!
1: Gràcies, Héctor Ortega, bon dia!
0: Échate pa acá, échate pa acá.
1: ¿Dónde, pa dónde?
0: Cap a la Graciosa.
2: Ah. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ara mateix, les 9 i 25 minuts, aquest matí de dimarts, 2 de juny del 26. Què tal, com esteu? Bravo, ho heu aconseguit, heu sortit del llit. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Començat el dia, hem esmorzat.
0: Exacte. I aquí us regalem cosetes. Avui tenim per a vosaltres un passi per 4 persones, perquè aneu a veure les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella, a la Molina, i diràs, què coll és això?
1: Explica-m'ho, sisplau.
0: Doncs aquelles mountain bikes, aquelles bicis que van allà baixant per la muntanya, pel Cap de Comella, tota castanya, esquivant arbres allà, doncs tenim un passi perquè ho aneu a veure. I 2 samarretes de regal, de la Molina.
1: Home, ja! Mira, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina excusa posaríeu si acabéssiu últims en alguna cursa.
0: Exacte, eh? Què li diríeu a la vostra mare amb el vostre resultat de merda, eh? Quina excusa tindríeu?
3: Jo, si arribés a última, el que diria és... Escolta, és que no volia quedar primera perquè al final vull quedar primera per la cua.
1: Molt bé.
0: Ha jugat al despiste, aquesta persona, eh?
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Doncs segurament l'excusa que ficaria jo seria que ha sigut culpa del mecànic, que s'ha descuidat d'arreglar o d'ajustar algun paràmetre de la bici.
0: Segur.
4: I, clar, llavors no ha sigut culpa meva.
1: Clar, pilotes fora,
4: pla perfecte. Així, pla perfecte. Com que el mecànic segurament seria el meu xicot, doncs tot encaixaria.
0: I mai millor dit, eh? Com encaixen les coses, eh?
1: Com te l'encaixen,
5: eh? Bon dia, Faixeros. Soy Javi, de Tarragona.
0: Què passa, tio?
5: Pues mira, mi excusa seria que he cogido una gastroenteritis muy fuerte y me he tenido que parar varias veces y no podía pedalear, bueno, etc. ¿Vale?
1: Bueno.
5: Venga, un saludo.
0: Està bé, cadascú aquí amb la seva excusa. Digueu la vostra, va.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: És un passi per 4 persones per les proves de descens de la Copa d'Europa a Cap de Comella, a la Molina. Més 2 samarretes de regal.
6: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: La Morocha. Camisa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Si avui hi haguessin eleccions generals, de ben segur les guanyaria Concòrdia. L'última enquesta política del ARI situa Concòrdia com la força amb més suport de cara a unes hipotètiques eleccions generals, amb un 36% del vot decidit i de simpatia. Demòcrates apareix en segona posició amb un 27%, uns resultats que situarien a Cerny i Escaler com a cap de govern. Tot i això, el sondeig reflecteix que un 30% dels ciutadans encara no té decidit el seu vot. Escaler també es manté com el líder polític més ben valorat, amb una nota del 6,4. Per darrere hi figuren Pere Baró, amb un 5,6, i Carim Montaner, amb un 5,3. El cap de govern actual, Xavi Espot, obté un 5,2 i queda fora de les tres primeres opcions. I segons aquesta mateixa enquesta, el 46% de la població votaria en contra de l'acord d'associació amb la Unió Europea si la consulta se celebrés ara. El suport al text arribaria al 33%, mentre que el nombre d'indecisos continua disminuint respecte de l'any passat. L'estudi també mostra diferències destacades segons el grau d'informació dels enquestats. Entre els qui es consideren ben informats, el suport a l'acord és majoritari, mentre que els que es declaren poc informats predomina el rebuig. Davant d'aquesta situació, el govern preveu intensificar les accions informatives durant els pròxims mesos. Anem a altres temes. La policia segueix investigant, i en aquest cas amb un nou robatori en un habitatge situat a Salita Park, a Escaldes d'Engordany. Aquest cas se sumaria a la sèrie de furts detectats en diferents punts del país des de principis de maig. Amb aquest últim incident, les autoritats treballen sobre 7 robatoris consumats i una possible temptativa registrats a Andorra la Vella, Escaldes d'Engordany, La Massana i Encamp. I es van presentant diferents activitats per les pròximes setmanes. Canillo acollirà del 12 al 14 de juny la segona edició del International Foodie Fest, l'esdeveniment que tornarà a instal·lar-se a l'antic Càmping Pla i que reunirà 18 restauradors. I també ahir es presentava la Festa del Poble d'Encamp, que tornarà del 19 al 23 de juny, amb una programació que combinarà tradició, música i activitats per tots els públics. Entre les actuacions més destacades hi haurà els concerts de Su i Triquell, així com un tribut a Michael Jackson. La cloenda musical anirà a càrrec de Búhos, que actuarà en camp dins de la gira commemorativa dels seus 20 anys de trajectòria. Flash.
0: Som Flash FM.

0: Tolosa, contigo Bizarrap i Quevedo, fent història ara fa uns quants anys amb la Music Sessions número 52, i sembla ser que Bizarrap està a pocs dies de publicar la 42, que és una de les que encara té pendents. Tot apunta que Mike Towers. I sapigueu també que Bizarrap farà una de les veus de la nova pel·lícula de Toy Story. Poca broma amb el Biza, eh?
1: Flash! Els matins són del... Flash matí!
0: Aquí, a més tot tu, està tot arreu, eh? Poca broma. Passen 5 minuts ara mateix de 9:45. Som al Flash matí, sona Dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El meu DJ controla. Flashy Ice Cream, 31 fam, esmorzant. Uns bons dorayakis com el Doraemon. Bon dia a tothom. Gemma de Güell, què tal?
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
1: Ara mateix 9:45 d'aquest dimarts, segon dia del mes de juny. Jan Ponsa, hola, què tal?
3: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
2: Hola, tio.
1: Escolta, ahir va ploure una miqueta en alguns punts del país a la nit, no?
3: Correcte.
1: S'ha de repetir això, però...
3: Poca cosa, eh? Va caure mig litre, per exemple, a la capital catalana, Barcelona. Però vaja, avui, sens dubte, haurem de parlar de precipitacions més importants que aquestes a partir de la tarda.
1: Sí.
3: De moment, però, avui al matí, doncs ara mateix tenim el cel força ennuvolat a tot Catalunya, menys a punts del sud de les Terres de l'Ebre, on ara mateix fa bastant més sol. Aquesta tarda el temps canviarà i bastant, sobretot a punts de les comarques de Girona, on tindrem fortes tempestes que sortiran ja des del Pirineu de Girona i que poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra. Atenció, perquè aquestes tempestes poden deixar força aigua, sobretot en comarques com el Ripollès o la Garrotxa. Per tant, atenció...
1: Atenció.
3: Que no sortiu
2: nedant. Això després de dinar, no, ja?
3: Clar, sí, sí, això és cap a la tarda. Sempre és cap a la tarda.
1: Ja amb la calma, amb la calma.
3: Amb la calma, perquè us desperteu abans amb el flash matí.
1: Ara mateix, Jan, què marquen els termòmetres?
3: Doncs mira, viatgem cap a la capital de la Vall d'Aran, Vieja, amb 15 graus i mig. Anem cap a l'illa de Buda, al sud del país, al Montsià, amb 24 i mig. I anem cap al Vallès Occidental, Terrassa, amb 19 graus i mig. I a Muntanyola, Osona, amb 18 graus.
1: Molt bé, Jan, gràcies. Fins demà, tio.
3: Vinga, fins demà.
2: Adéu.
1: Si aquest juny has de triar, tria Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Allà podràs descobrir el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb pràctiques, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts, també.
2: Ah, fantàstic.
1: A la preinscripció, tria Manresa. Pum. Sí, que pum. Temazo, eh? Tum, turun, turun, turun, tum. Som el despertador més musical de tota la ràdio.
4: Que no t'expliquin drames.
1: No.
4: Vine al Flash Matí.
5: Com m'agrada.

0: Els diu de lejitos, Jay Wheeler, al Flash Matí de Flash FM d'aquest dimarts, 2 de juny. Ara mateix, 10:15, exactament. Un bon moment per fer un spoiler del que passarà d'aquí una estona al programa. Estem a punt de regalar-vos la samarreta del Flash Matí.
1: Ole!
0: Que guai. Cada dia arriba el moment en què obrim línies i truqueu i vosaltres doncs, sou els guanyadors, els protagonistes. I una persona s'emporta la samarreta del programa. Qui serà avui? No ho sé.
2: No ho sabem. Encara no.
0: I alloro perquè aquesta setmana la persona que s'emporti la samarreta també s'emportarà un parell de brownies petitons de Mr. Brownie.
2: Un parell de paquets, de paquets.
0: Bueno, sí, no t'has d'imaginar un super mega brownie. Són allò...
2: Estan boníssims.
0: Rodonets, petitons, però molt...
2: Estan molt dolços, molt tendres.
0: Exacte.
2: Molt bons.
0: Igual que la samarreta.
2: També, molt bona, també.
0: Això ho farem de seguida aquí al Flash Matí, però de moment hem de seguir repartint ritme.
3: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Flash!
0: En aquest cas amb l'Omar Kurz, acompanyat del Yengo Flow, una cançó anomenada Forever to Gantel. Bon dia, vinga.
2: Bon dia.

0: así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Descubrí, compartí, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per DSL Esports.
7: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

te voy a llorar.

0: Sona Flash FM. Què tal, com esteu?
1: Bon dia, Flasheros!
2: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
0: I això continua, evidentment, fins les 11 aixecant el país, ara amb Kid Voodoo, al costat del JC Reyes. Aquesta és Me Mareo, bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Tot i el preacord que van arribar la setmana passada, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, després de nombroses reunions, els sindicats CGT Intersindical i Coordinadora Obrera Sindical mantenen les vagues que s'havien convocat. A primera hora, els docents del Barcelonès han començat dues bicicletades de protesta que han tallat el trànsit a la Gran Via i a l'Avinguda Meridiana. I ara un centenar de mestres i professors protesten a les portes de la Casa Batlló, muntant taules i cadires al Passeig de Gràcia. D'altra banda, Feijó ha reprès l'ofensiva per forçar una convocatòria electoral. Ara demana a Junts i al PNB que es comprometin a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb l'objectiu de convocar eleccions. El líder del Partit Popular ha dit que no caldria ni formar cap govern amb Vox, que és la línia vermella de tots els partits, sinó que ell només seria investit per signar el decret de convocatòria. I el Papa Lleó XIV beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La publicació del guió litúrgic ha despertat suspicàcies i constata que el castellà tindrà un paper més destacat. Encara no se sap en quina llengua serà l'homilia del Papa, però per ara se sap que el català estarà concentrat només en les primeres paraules de la missa, algunes lectures i el Pare Nostre. Els esports. El Barça farà caixa amb Ansu Fati. El Mónaco executarà la clàusula de compra de l'extrem blaugrana que ja ha estat jugant com a cedit l'última temporada. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs i a més alliberarà uns 17 milions de massa salarial. El club, però, espera alguna operació més en el capítol de sortides.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: las dal de Yo quiero que me des un besito nada más. Al golpito des del Baifo, és el mega crack de la setmana, poca broma amb el Quevedo i tot el que està aconseguint amb aquest nou àlbum. I mira, nosaltres aquesta la tenim com a mega crack, poca broma amb el tema, eh?
1: Quiero más, quiero más.
0: Vale, pues vale, diu, vale. Bon dia a tothom, som al Flash Matí. Ara mateix podeu trucar si voleu aconseguir la samarreta del Flash Matí. Por la mañana café.
1: Por la tarde ron.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Vinga, va, com és habitual, la persona més ràpida o una d'aquestes persones de les que ja comencen a trucar ara mateix s'emportarà una samarreta. Anem a deixar que el telèfon corri una mica.
1: Vinga.
0: Per si no el teniu guardat i us pilla de nou, això. 93 545 68 68. Bé, ja ho has aconseguit.
1: L'Ada tenia apuntat i guardat ja, eh?
0: Bé, doncs aquesta no, mira, per llest.
1: Com sempre, això és el de sempre.
0: Hola!
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Oli, què tal, com et dius?
3: Renato.
0: Com?
1: Ha dit Renato?
3: Sí.
0: Renato. Des d'on truca Renato?
3: Aquí mismo de Barcelona.
0: Molt bé, Renato, t'emportes la samarreta del Flash Matí. Un fort aplaudiment pel Renato.
1: Bravo.
0: Estàs content o no, tio?
3: Molt.
0: Ah, i escolta, que t'emportes de pas un parell de mini brownies de Mr. Brownie. Enhorabona un altre cop. Molt bé. Bueno. El Renato es podrà posar aquesta nova samarreta, la podràs estrenar quan vulguis.
3: Vale, gràcies.
1: Molt bé. A tu, home.
0: Fem una cosa, tio, no pengis que ara mateix t'agafarem les dades, vale? Fins ara, Renato.
1: Fins ara.
0: Samarreta regalada, brownies de Mr. Brownie regalats també. Per tant, feina feta.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Ja podem tocar el 2. No!
1: Encara no.
0: No toquem el 2, tenim tota una hora per endavant, encara.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Obrim la cinquena i darrera hora del Flash Matí d'aquest 2 de juny amb els Figaflaues Diable.
4: A la vez con la mau que es un escándol. Llamar punk y ya es por no te bando. Sense pijar.

Action de Drums, la W Sound número 5. El flash matí d'aquest dimarts, d'aquest 2 de juny. Bon dia! Les 10 i 11 minuts ara mateix. Tenim preparat el Sebastián Yatra, a la Rosalía, el Bad Bunny, evidentment. I ja trobàvem a faltar un altre del Quevedo. Això és no parar, eh? Quevedo per aquí, Quevedo per allà. El flash matí d'avui sona també Ni Borracho. Som-hi!

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Atenció, riders!
1: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de cross country.
0: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
1: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
0: Tu perdràs?
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
9: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: Les prèvies del cap de setmana són territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a

0: amb el Marshmello, en aquest cas. Una cançó que amb la tonteria ja té 3 temporades, anomenada El Merengue. I Contigo, van a festes, va lligar la seva, el seu objectiu, diguéssim.
1: Ja està.
0: I sí, senyor.
1: Salut.
2: Salut.
0: El Merengue, les 10 i 25 minuts. Bon dia, què tal, com estàs, Gemma de Wey?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Tenim tanta música encara per endavant, oh!
3: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: Mike Towers. Aquest és l'artista protagonista d'aquest dimarts 2 de juny. Amb el 5 estrelles, som-hi. Pensava que...

0: esteu com baixo de matina, eh?
1: Hola, bon dia, Can Ortega.
0: Home, dos quarts d'onze ja no és ni matina, això ja, ja és...
1: Això ja és
0: passar-se, saps què vull dir?
1: A mi em fan enveja, la gent ja, que es lleva ara.
0: Ja és abusar, això, per favor.
1: Vinga, espavila.
0: Tenim encara mitja horeta per endavant de programa i encara ens queda alguna notícia d'aquesta super random per explicar-vos.
1: Mira, hi ha un home de 48 anys a Pensilvània que s'ha enfurismat després de que la seva dona li demanés el divorci, d'acord?
0: Vale.
1: I què ha fet? No és que s'hagi emprenyat i ja està. Ha reaccionat d'una manera extrema, ha agafat una excavadora...
0: Sí?
1: I ha començat a destrossar la casa familiar mentre la dona i les seves dues filles encara eren dins.
0: Encara estaven a dins, aquestes dues persones.
1: Ens ho hem de prendre amb humor, perquè és que si no...
0: Però, escolta'm una cosa, com ha acabat la història?
1: Afortunadament, totes tres han sortit il·leses.
0: Ah.
1: Els danys de l'habitatge són tan greus que probablement s'haurà d'enderrocar completament.
0: Uau.
1: I gràcies a Déu també l'home acabat ha tingut, eh? Aprendre pel sac, aquest
0: aprendre pel
1: psicòpata.
0: Sac hi ha un psicòleg, per favor, eh? Que algú t'ha d'explicar gestionar les emocions, eh?
1: Jo crec que hauria d'anar a la presó més que el psicòleg.
0: Bueno, també, a una presó que tingui psicòleg.
1: A veure, si veieu la foto per internet, es veu mitja casa destrossada i el tio amb una grua allà...
0: A saco, eh?
1: Llançant-ho tot al terra.
0: Però, i potser l'explicació del divorci també tenia algun tipus de relació amb aquesta actitud de l'home, no?
1: Potser és que l'home era una miqueta agressiu, saps?
0: Clar,
1: i la dona
0: clar.
1: Ha dit, mira, millor prevenir que... Millor curar que prevenir. Com?
0: Què?
1: Millor curar que prevenir. Millor prevenir que curar. Millor prevenir
0: pues
1: que curar.
0: Vale, pájaro en mano que siento...
1: Siento
0: en mano que pájaro volando. ¿Cómo?
1: No ho sé.
0: Que no.
1: Ja saps que jo...
0: Ja t'he entès. Tota Catalunya t'he entès, no et preocupis.
1: Sí, doncs...
0: Però segurament tens tota la raó del món. Sí, van dir, millor passar un dia una mica així regulinxi que tota la vida igual, saps?
1: Millor que m'enderroquin la casa mentre dormo.
0: Ah, exacte.
1: Mare de Déu.
0: No, tampoc, home, tampoc.
1: Era ironia, eh?
0: Ah, vale. És que jo no pillo les indirectes.
1: Mare de Déu.
0: Va, escolta, tu vas sin Relsby.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
1: Com m'agrada.
0: Que no t'expliquin drames li haurien de dir a aquest tio.
1: Sisplau.
0: Vinga. Pep, pep, pep.

0: Santos i del Prince Royce, la bachateta que no falta en cap moment del dia, eh? Al final acaba sonant perquè fa falta una mica de bon rotllo així, de bona música. Per començar el dia, Txiru-Txanu, som al Flash Matí, és dimarts 2 de juny, tenim un bon pla per vosaltres de cara aquest cap de setmana. Tenim Tardeo 90, si voleu, a una discoteca de Barcelona, bueno, una, la discoteca de Barcelona, bling, bling, per recordar l'etapa dels Jimmys. Tardeo 90. Per la penya de més de 30 anys estarà punxant el Sergi Domena recuperant una miqueta el bo i millor d'aquella època dels Jimmys a Barcelona. Això serà aquest dissabte 6 de juny al Bling Bling a la tarda, a quarts de 7 de la tarda. Ho dic perquè us ho marqueu a l'agenda si voleu un bon pla Remember de cara a aquest proper cap de setmana. Vinga.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola.
0: Ara Bad Bunny.
1: Ella nunca llega sola.
0: Així comencem aquí el dimarts. Eo, som-hi!

0: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
1: Brrr! Anuel!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs. Moments.
6: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisio...
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Aquesta cançó té tots els ingredients per ser una de les que més sonin aquest estiu, eh? Sí o no? Tota la pinta, eh? Coco! Omar Kurz, des de Puerto Rico. A Flash FM, aquesta la fem sonar, evidentment, i avui amb més ganes que mai d'acabar d'engegar aquest dimarts 2 de juny del 26. Recta final del Flash matí d'avui, ara amb el Turizo. No faltava tampoc aquesta, por un pendejo, no, señora.

0: una cançó anomenada De Genere, amb la qual avui tanquem el Flash Matí de Flash FM. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què tal?
0: Tanquem amb una dada curiosa, com sempre. Tu sabies que les medalles d'or dels jocs aquests no són d'or, sinó
1: jocs
0: que
1: olímpics.
0: Són, sí, són de plata, realment, eh?
1: Plata banyada en or, no?
0: Sí, senyora. Almenys un 92,5% de plata i una miqueta només d'or per posar-li coloraines, eh?
1: Que nos han enganyat!
0: Clar, que en sigui la veritat, tio, que en sigui la veritat.
1: Mare de Déu!
0: Ai,
1: bueno.
0: Ens tenen enganyats. Vinga, així tanquem el Flash Matí. A lloro, si heu participat pel passi de 4 persones al descens de la Copa d'Europa al Cap de Comella, a la Molina, perquè ja hem enviat el missatge a la persona guanyadora. També hem regalat la samarreta, evidentment. I, en definitiva, demà repetirem jugada. No desconnecteu de Flash FM. Es posa la Cifuentes i nosaltres tornem demà puntualíssims a les 6 del matí. Adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash
2: FM.
3: La que manda.

0: I amb aquest mucha-cha-cha iniciem nova hora, que són les 11 i 3 minuts d'avui, dimarts 2 de juny. Amb la tonteria ja estem pràcticament a les portes de l'estiu. Bueno, ens queden, què? 3 setmanes. This is Flash FM. Doncs sí, acabem d'iniciar nova hora després del Flash Matí, que ja sabeu que sempre porten regals, bueno, de tot, de tot. Són pràcticament els Reis Mags durant tot l'any. I comencem contents amb aquesta setmana una miqueta, doncs mira, ennuvolada, fosqueta, però ja sabeu el que diuen, el mal temps, bona cara.
1: Directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Mira, escoltàvem a Isa RVFV amb aquest butxatxa per iniciar nova hora i ara ens quedem amb Jay Wheeler. Ens posem romàntics i nostàlgics. Aquesta es diu De Lejitos.

Exòtica, Bandida. Mira, aquest aquí és Bad Bunny, molt ben acompanyat, de fet, amb aquesta cançó que fa referència a una de les discoteques més icòniques de tota Llatinoamèrica, que és Perro Negro. I també, per suposat, Flash FM. Mira, és el torn de John Summit i Fate, ells dos. Ens porten aquest Chica 305. Temazo, per cert. Aquest aquí em posa de bon humor. Perfecte per iniciar el dia.

0: poder del ritme.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
6: Amics.
5: Rialles.
6: Llocs. Moments.
5: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Aquesta aquí es diu Olvidarnos de todo i ens el porten aquest duo fantàstic, Cano i Justin Quiles. Una de les propostes que jo crec que arribaran fort aquest estiu. Bueno, no sé, què penseu vosaltres? Us ho deixo, deixo que reflexioneu. Ens anem amb

Acabem d'arribar a dos quarts molt ben acompanyats d'Emília i Luzmila, que per cert, que per qui no el sàpiga, és empresària, presentadora de televisió de Brasil i cantant. Ella és Mocatriz. M'encanta. Ens anem, per cert, amb Rusowski. Ara farà un any aproximadament que ens portava el seu àlbum Daisy, on dintre hi trobàvem aquesta meravella. Es diu Malibu i a mi personalment em recorda els dies de vacances d'estiu, d'estar tranquil·let.

El Mike Towers, que és un pillín, és ben juganer, es pensa que no ens adonem del que realment significa aquest Lala. Bueno, canviant de tema, ja ens anem amb Quevedo, que està molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, pel següent exitàs que sonarà aquí a l'antena. A Flash FM es passa La Graciosa, un dels temes centrals de l'àlbum El Baifo.

RVFV. John amb Rails B, amb aquesta que es diu Milut, i ens arribava al 2022, ja fa unes quantes temporades. Ens anem cap a algú més nou. Bele i Quevedo.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: I aquests aquí era Quevedo i Nueva Línia, amb una cançó que és espectacularment xula i que és perfecta per iniciar una nova hora. Són les 12 i 3 minuts i es deia El Golpito, que per cert, El Golpito és com una mena d'expressió que s'utilitza allà a les Illes Canàries, que significa poc a poc.
3: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Bàsicament ens diu que les coses bones sempre acaben arribant, encara que triguin una miqueta. I aquest és el consell del dia. Ens quedem amb Hugel, aquest aquí és el

cançó que no ens cansem de cantar, Juan Magán, amb aquesta icònica peça de la seva discografia. Amb el seu Mal d'Amores, que ens portava el 2013. Per cert, quedeu-vos aquí en Flash FM, perquè en uns minuts us explico una cosa que us interessarà molt i molt. De fet, dues entrades.

0: poder del ritme.
1: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
2: amics,
1: rialles,
2: llocs,
1: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.

Aquest aquí és el Quevedo, que ens explica que no se'n va, que no se muda ni borratxo. Per cert, us vull explicar una cosa important, i és que seguim actius amb el concurs de les entrades dobles per anar al concert de Bad Bunny a Marsella, que és el 1 de juliol. I és que no només regalem les entrades, sinó que també els vols d'anar de tornada i l'allotjament, un superpack per vosaltres, pels oients de Flash FM. Cada dia estarem agafant un guanyador fins divendres, que es dirà el guanyador oficial, són finalistes. Doncs mira, envieu un WhatsApp a l'Interactua i el divendres sabreu qui se l'emporta.

FM. El ritme que no demana permís.

de quan mescles el francès amb el castellà, que dona timazos, com aquest, com el Casanova. Ens anem amb Claren, que té molt d'amor per repartir-nos. Aquesta és Love.

El 2021, Jay Cortez i Anuel AA s'ajuntaven per fer aquesta cançó que és boníssima, es diu Ley Seca i s'inclou dintre de l'àlbum Timeless, on també hi trobem altres col·laboracions molt i molt bones. I recuperem avui, doncs mira, a Flash FM. És el torn també de mantenir aquestes vibres una miqueta més calmades. Omar Cuz, amb aquest d'aquí que es diu Coco.

de Maqueta aquí que es diu El Conjuntito i ens arribava dues temporades anteriors. Flash. Ens anem amb un altre duo, va, Young Sister i Kremlin, amb això d'aquí que es diu Culo.

Doncs mira, aquest aquí és Floyd Menor amb el seu Peli Grossa, que ens portava dues temporades enrere. Per cert, us vinc, em passo per aquí per recordar-vos que tenim un sorteig actiu de les entrades de Bad Bunny. Sí, sí, entrades dobles per anar al concert de Marsella, que no només inclou les entrades, sinó també vol, allotjament, bueno, bueno, un espectacle. El concert és el dia 1 de juliol i donarem el guanyador o la guanyadora aquest divendres al programa de l'Interactuar, així que ja podeu començar a enviar whatsapps, doncs mira, demanant dedicatòries i a part demanant, doncs mira, participar al sorteig, que no és poca cosa, eh? De fet, és un super sorteig amb majúscules per veure a Bad Bunny a Marsella el 1 de juliol i pot ser vostre.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: This is Flash FM.
1: I aquests aquí eren Aïssa, RVFV i Kremlin, tots tres juntets per donar-nos, doncs mira, un dels tops de les nostres llistes d'aquesta setmana, concretament el número 1. Què tal? Benvinguts, benvingudes a Flash FM. Arrenquem nova hora, són les 13 i 3 minuts.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: La una, millor dit. Mira, ens quedem amb dos dels grans de la batxateta. Romeo Santos i Prince Royce, que van decidir que ja s'havia acabat l'època de competir i que treien exitassos junts. Aquest aquí es diu Dardos. Molt bon dia,

Cano, que dedicava aquesta cançó no només a la seva filla, que naixia dues temporades enrere, sinó també a la seva parella. Aquesta aquí, Se Pone Snake, és una dedicació, de fet, a la seva família, al seu amor i a tot plegat. Ens anem amb Ryan Castro i Capo, que ens porten aquesta tan bon rotllera que es diu La Villa.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
6: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
7: Organitzat per DSL Esports,
8: amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
9: Flash FM Andorra 93.8.

Doncs mira, aquest aquí era Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, que sembla ser que ens posa una mica nostàlgics, ens toca una miqueta la fibra. Però canviem de mood, perquè ens anem amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, amb aquest Camins, Somnis i Promeses.

de rap i a la veu Young Miko amb aquesta amb la sessió número 58 Bizarrap, per cert, que està en boca de tots perquè els del Flash Matí, mira, han anunciat aquest matí que probablement estaria ficat dintre de la pel·lícula de Toy Story, no sé quin número van, però la última, bueno, diversos artistes estarien involucrats perquè, per exemple, jo que sé, Taylor Swift fent la banda sonora i també, doncs mira, Bizarrap, no sé si fent música o també posant veu, però estarà por ahí involucrat. Ens quedem per aquí amb Juan Magán i Omar Montes. Aquesta és Ayer la vi, edició 2026.

sembla que Capó viu en una mena d'estiu permanent, pel seu estil de cançons que treu. Aquest és el seu Onana. Per cert, parlant d'estiu, illes... Bueno, jo tot això ho relaciono amb Quevedo, que ha tret un dels àlbums que més sonaran els pròxims mesos. Aquest en concret és el tema La Graciosa, i està molt ben acompanyat d'Elvis Crespo.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: portava el 2019 en el seu moment. Aprofito per explicar-vos que aquí a Flash FM estem
1: A veure,
0: que no em surt. Bueno, que estem regalant entrades, tan fàcil com això. Entrades per veure a Bad Bunny a Marsella el 1 de juliol. Mira, allotjament i també vols inclosos. És a dir, un superpremi enorme i que l'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp demanant participar en el sorteig. Doncs mira, a l'Interactuar.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Demòcrates considera que els resultats de l'última enquesta política responen, en part, al desgast derivat de governar i al fet que encara no s'hagi anunciat el successor de Xavier Espot. Tot i això, la formació veu marge de recuperació pel gran nombre d'indecisos, especialment entre antics votants del partit. La publicació del sondeig ahir va generar reaccions a la resta de formacions polítiques. Concòrdia va rebre els resultats amb optimisme, però amb cautela. El PS aposta per analitzar possibles millores i Andorra l'Avant celebra consolidar-se com una alternativa política. I precisament el PS celebrarà el dia 25 de juny la votació per escollir el seu candidat a cap de govern. El procés de primàries arrenca avui i estarà obert a tant a militants com a ciutadans. Des de la formació es defensa aquest model com una aposta per reforçar la participació democràtica i implicar més la ciutadania amb la definició del projecte polític. Anem a altres temes. El Tribunal Superior ha anul·lat la sentència contra un resident colombià condemnat de primera instància per una agressió sexual qualificada i ha ordenat a repetir completament el judici. La decisió arriba després d'acceptar el recurs d'apel·lació presentat per la defensa contra la resolució dictada pel Tribunal de Corts. Altres temes, el projecte Ossa Senior Living ha iniciat oficialment les obres del futur centre sociosanitari d'Encamp amb la col·locació de la primera pedra. La infraestructura impulsada per Morabanc i diversos inversors privats preveu una inversió d'uns 17 milions d'euros. L'equipament que hauria d'entrar en funcionament el 2028 disposarà d'unes 120 places residencials i serà el primer centre d'aquest tipus situat fora de les valls centrals. I Gran Valira Resorts afronta la temporada d'estiu amb l'objectiu d'augmentar tant el nombre de visitants com la qualitat de les estades turístiques. Les estacions de muntanya volen superar la xifra de 176.000 usuaris registrada en les darreres campanyes i sobretot aconseguir que els turistes passin més temps al país. Ordino Arcalis dona el tret de sortida aquest dissabte a la temporada d'estiu amb una temporada que es vol allargar fins al novembre. Entre les novetats destaca un nou recorregut al sector del Funicamp que acabarà en un mirador situat al costat de l'escultura de l'ossa impulsada pel Comú d'Encamp.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Aquest aquí són uns quants i es fan dir los del espacio. Entre ells està Emilia Duki o Litkela. I ens quedem amb un duo Mora i Tetangana que ens parlen de lo dolorós que és oblidar algú.

Doncs mira, aquest petó ens l'envia Maluma des del seu Feliz de los Cuatro, cançó polèmica del moment, però que era un temazo i amb motiu perquè estava al top de les llistes. El recuperem avui a Flash FM des del 2017. Per cert, ens anem cap a les Illes. I ho fem molt ben acompanyat a Quevedo, que té ganes de festa. Aquesta es diu Ni Borracho.

aquests dos són molt romàntics. Diuen per aquí, diuen, lo que tú eres es una obra de arte, oi? Mira, aquesta aquí es diu Qué pecao i ens arribava el 2024.

una de les últimes col·laboracions que teníem entre Anuel i Bad Bunny i ens arribava al 2020. Amb aquesta Hasta que Dios diga, ens arribava en plena pandèmia. I ens anem amb Marco Diñengo Flow amb... Pues mira, mai millor dit, amb aquest flow així com de reggaeton de la old school. Aquesta aquí es diu Forever Tugan.

0: This is Flash FM.
1: I aquests aquí eren Aïssa, RVFV i Gremli, tots juntets amb aquest muchacha, que és el número 1 d'aquesta setmana. Què tal, com esteu? Com portem aquest dimarts, eh? Ja bastant més amè, que ja són les 3 de la tarda i ja pràcticament tenim el dia fet.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Doncs mira, ens quedem amb el bon rotllo que ens porta Hugel. Aquest aquí és el Jamaican, més conegut com a...

0: baby. La maravilla. Psycho.
1: Gonti, Psycho i Arcángel, efectivament, aquests tres juntets. Per fer el remix. Boníssima. Una d'aquestes que quan l'escoltes per primera vegada ja no te la pots treure del cap. Igual que va fer Reels B amb el seu Tubacín.
2: I no te quites que tu vacín. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí. Y ahora le toca.

0: poder del ritme.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 euraços. Entra ara a infojobs.net des del web o la app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 euraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM 93.8. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
1: A GoBunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. GoBunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Ets autèntic, amb personalitat, original,
1: inimitable.
0: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.

Aquesta aquí es diu La Graciosa, fent referència a una de les illes que es troba, doncs mira. Allà, i a més és molt petitoneta, eh? Té uns 8 quilòmetres, més o menys, de llargada, o sigui, una d'aquestes petitones. Per això fan referència a En tu corazón cabe poca gente como La Graciosa. I aquesta és la dada del dia. Ens quedem amb Manuel Turizo, que ens diu que por un pendejo no se llora.

0: I amb el ritme de Bennett, amb aquest ritme, amb aquesta tralla que ens portava el 2023, amb aquesta versió de Los Chicos del Coro, aprofito per recordar que tenim un sorteig actiu super especial, i és que regalem entrades dobles per anar a veure Bad Bunny pel concert a Marsella, que entra també als vols i l'allotjament totalment gratuït de la mà d'aquí, de Flash FM, per vosaltres, pels oients, perquè us estimem. Sí, doncs mira, l'únic que he de fer és enviar un WhatsApp a l'Interactua, concretament a aquest número.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Efectivament, i així doncs mira, entreu al sorteig per escoltar el Bad Bunny en directe, ni més ni menys.

Messita, Nicki, Nicole, Tiago i Emilia. Tots quatre juntets per fer aquest remix d'Una foto. I a Flash FM baixem un pelín les revolucions i ho fem de la mà de Jay Wheeler. Aquesta aquí es diu De Lejitos. Ens posem nostàlgics. Baby,

collabo que volíem de les germanes Farelo des de fa molts anys. I per fi es va materialitzar amb aquesta aquí que es diu Sexa Sexy. M'encanta. La Muixca i la Batial, eh? M'encanten.

0: Doncs mira, aquesta aquí és la Lola Índigo, que ens explica com ho fa la reina. Dilo.
1: Com ho sé, la reina.
0: Escolteu, que arrenquem l'Interactua. Falten pràcticament 5 minuts perquè entri a l'estudi, perquè el seu Gigi Domena, i comenci a repartir, doncs mira, tot allò que li hagueu demanat. Ens quedem amb John Submit i Fate. Això d'aquí es diu Chica 305. Un petó!

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal? Molt bona tarda, amics.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Tantes cançons com facin falta un cop més fins a les 8 a Flash FM sona Dora Yakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una de les cançons de moda en aquests moments, una formació que també ho estan. Flashy Ice Cream i 31 Fam, i aquesta cançó que us agrada i ho sabem i que es diu Dora Yakis. Què tal? Bona tarda. Claudia Cifuentes i Marxa, salutacions d'en Domènec. Fins a les 8, una tarda més. Ritme, com sempre, a la carta, a través de les notes de veu, textos, al WhatsApp de l'Interactua, 628-060513. Avui, entre tots els missatges que demanen i dediquen cançons, busquem el segon finalista d'aquesta setmana que vulgui apuntar-se per aconseguir aquestes entrades que us porten a veure en vídeo en directe. Va venir el seu pas, en aquest cas, per Marsella, incloent l'allotjament i els vols d'anada i tornada pel guanyador del concurs i l'acompanyant que vulguin. S'obre la veda, per tant, podeu demanar dedicar cançons com si s'acabés el món, eh? 628-060513. Engeguem aquesta tarda, concretament, que pertany al segon dia del mes de juny, amb una calor que espanta, dimarts. Salutacions de Domena, va, sobe.
2: Hola, em dic Simone, tinc 7 anys i volia que em toqués les entrades per anar al concert i, sí. I vull les de tirar
1: més fotos
2: de quan te tuve.
1: De quan te tuve, de Batman, i va, un petonet, molta sort.

0: Bé, que tota bellaqueo aquí a l'Interactua, gràcies a aquesta nova proposta d'Omar Curs.
1: Hola, Xeus, estic aquí amb la meva mare.
2: Hola, què tal? Mama.
1: Que us estem escoltant i m'agradaria demanar-vos la cançó de Coco, de Omar Curs, i també m'agradaria participar en el sorteig de les entrades de Bad Bunny.
0: Sí, molt bé.
1: Perquè justament vaig estar treballant i no vaig poder entrar perquè estava treballant a l'Estadi Olímpic. Que mal, i em faria molta il·lusió poder anar a Marsella amb la meva mare.
0: Home, tu i la mama, mano, un petó. Un petó, adéu-siau a totes dues, que vagi molt bé. Moltíssima sort, apuntadíssimes. El ritme d'aquesta Coco Omar Curs, una entrada destacada de novetat de la programació de Flash FM, que sabem que us agradarà. Aneu afanyant-vos. Ja va sent hora, espavileu.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13. No volem que falti absolutament de res un cop més, eh? Buenas, me llamo Laura, me voy de camino a entrenar un poquito. Soy atleta, diu, molt bé. Me gustaría que me pusieras la canción Onana de Capo, porfa. Muchísimas gracias, doncs a tu, pel teu missatge. I ràpidament, com si d'una competició d'atletisme es tractés, fem sonar aquesta cançó de les més rellevants i primers èxits del nostre país de Capo. Ella que

0: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi? On sigui?
3: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
6: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
7: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
15: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
16: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
15: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
17: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Flash FM, la Camana. Això és Flash FM, la ràdio dance líder.

0: Això és una festa, senyores i senyors. Hola.
1: Bona tarda, Flash. Soc Raúl de Lleida. Estic de camí a l'entreno i m'agradaria escoltar la cançó de Bad Gyal amb Checho Corleone. I que m'apuntis a les entrades del concert de Bad Bunny, sisplau.
0: Sí, home.
1: Així és.
0: Et faltaria. Gràcies a tu. Molta sort. Està guapa aquesta cançó de la Bad Gyal. Fa una part del nou disc i, efectivament, com bé dius i demanes, és Checho Corleone qui l'acompanya.
2: Hola, bones.
0: Hola.
2: Jo vull participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny. Sisplau, per favor, tant de bo em toquin, perquè tinc una bebita d'un mes.
0: Sí?
2: I el que necessito és una mica de reggaeton.
0: Una mica de perreo.
2: I sortir una miqueta de casa. Així que estaria molt feliç si em toquessin.
0: Molt bé.
2: I aprofito per demanar la cançó, com o no, del personatge principal del sorteig.
0: Doncs vinga.
2: De Bad Bunny i de
0: Baeo.
2: Merci.
0: Gràcies a tu i moltíssima sort, eh? Cap problema. Si et toqués, porta la bebita cap aquí i l'Héctor Ortega del Flash Matí te la cuida.

0: forma part de les nostres vides, aquesta melodia que s'encomana cosa fina, tu.
1: Hola, Flash FM. Soc l'Andrea i m'agradaria que posessis la cançó de Quevedo i Elvis Crespo i m'agradaria participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny perquè m'agradaria donar-li les entrades a la meva mare per el seu aniversari perquè anem les dues juntes.
0: Ah, bueno, vale. És a dir, tu li donaries a la teva mare, però tu no t'ho perds, això, eh? Evidentment, la companya series tu. Que em sembla molt bé, també, eh? Evidentment. La companya, tu no ho faltaria, que no poguessis anar a Marsella a veure Bad Bunny en vídeo directe. Bueno, aquest cap de setmana, molt més a prop que aquest 1 de juliol, i Bad Bunny tenia una molt bona festa als fans d'una entranyable discoteca barcelonina que es deia Jimmy's, que va marcar multitud de generacions pel que fa a l'oci de tardes i de nits. Perquè llavors ja s'estilava aquest rotllo, no? Ha tornat el tema de la tarda, però ja fa anys que també estava de moda, això. No us penseu que us heu inventat ara aquí. Doncs sí, farem un Remember Tardeo 90s en aquest cas, eh? Pels més pros de la City, el Bling Bling, al carrer Tosset de Barcelona, aquest dissabte per la tarda. I serem part dels residents i pràcticament tot l'estaf que va formar part de la discoteca original llavors. Per tant, serà un honor i ens ho passarem molt bé. Serà un moment molt emotiu, de molt de retrobament i una festa molt, molt xula, segur. Festa Jimmy's. Aquest dissabte, a partir de 6:45, al Bling Bling. Hola, Sergi, soy Cristina de Vacarisses. Me gustaría que me pusieras la última canción de Mike Towers, y no me acuerdo cómo se llama. Se la dedico a mis hijos Javi y Sergio, que salen ahora de sus respectivos deportes. A ti y a toda la audiencia, y me gustaría participar en el sorteo de las entradas para el Bad Bunny en Marsella. Muchas gracias y un besito. La última, aquesta a la que te refereixes, es diu 5 estrellas.

0: muchacha, muchacha. Hola.
1: Buenas tardes, Sergi Dumena.
0: Muchacha.
1: Soy Pelaya de Piera y me agradaría la canción de Muchacha. Se la dedico a toda la piña que se escucha en la Freche Faema, a tú. Y si podrías apuntar al concert de Bad Bunny a que te las entradas, pues volve. Vinga, fotri caña.
0: Apuntadíssima, tota la del món, un cop més a l'interactuar. Estàs arribant a un punt on ja és irremediable. No hi ha enrere, eh? Arriben les wrap-up. Espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Bueno, entra al sorteig de les entrades que hi ha disponibles en cadascuna de les festes, vale? I a més, encara estàs a temps de treure't una pasta. Infojobs busca provadors de festes de Flash FM. La feina, sortir de festa amb nosaltres. Entra a infojobs.net des de la web o l'app, busca Flash FM separat i escriu-te l'oferta de provador de festes. Si t'escullen, t'emportes 1.000 aurassos, que es diu ràpid, va. Afanya't, Infojobs, la teva primera feina és aquí. I mai, recorda-ho perquè serà així. Trobaràs cap altre igual a la teva vida.
2: Bona, Sergi. Res, volia demanar-te la cançó Almas Gemelas de Mike Towers, que és un temón.
0: Temazo.
2: I també doncs, que m'inscriguis al tema de les entrades per anar a veure Bad Bunny a Marsella, que seria l'hòstia. Vinga, merci.
0: A tu, adéu, adéu.

0: John Submit i Fade, i aquesta cançó que marca molt la diferència i que en aquest cas ofereix una part electrònica interessantíssima que aporta el propi John Submit i Fade a la seva part més urbana. Aquesta es diu Chica 305. Una importantíssima proposta que sona un cop més aquí a l'Interactua de Flash FM. Bueno, ja saps que amb el Carnet Jove tens un munt d'avantatges i promocions, per exemple, el Festival Clotilde, on pots escoltar els principals artistes emergents. Tens el sorteig d'entrades a la web del Carnet Jove amb algunes destinades a Meet and Greet. En un altre àmbit, a les botigues de productes cosmètics Body Shop, disposes d'un 15% de descompte tant per la botiga física com en línia. Si no el coneixes, Natulime és un detergent ecològic ultraconcentrat hipoal·lèrgic. 50% de descompte vàlid per tota gent de 40 rentades. Que es diu ràpid. Si t'agrada el cinema, tens l'oportunitat única de formar part d'un jurat del Festival Internacional de Cinema de Sitges. Des de fa més de 20 anys, el Carnet Jove dona aquesta oportunitat als titulars del carnet. Presenta candidatura fins al 2 de juliol. Només hi ha 5 places. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital. Carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, baixa l'app Carnet Jove Cat. Registra't-hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. A més, tindràs sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil, que sempre va bé. Engeguem una altra hora d'Interactuar. Hola.
1: Hola, Sergi, sóc Imma. Posa'm avui la cançó de Catagoli i apunta'm per les entrades, sisplau. Gràcies.
0: Molt bé. Va ser un hit mundial, de Floyd Menor i Chris MJ.

0: braçada llarg recorregut d'un lucre que li ha fet la volta sencera a l'any, eh? És la veritat. Amb aquesta cançó que no pareu de demanar-nos.
1: Bona tarda. Posa'm la morotxa, sisplau, i apunta'm per les entrades. Gràcies.
0: De res, home, més faltaria. Aquí estem per apuntar-te les entrades, per posar-te la morotxa i alguna cosa més, si les cau. No cap problema. Va, 628-060-513, el WhatsApp de l'Interactua. Us havia explicat unes quantes coses, però ho deixarem per després, si de cas. Hola.
2: Hola, Domènic.
0: Què tal?
2: La cançó No me mientas así que me enamoro de Manuel Turizo.
3: Som la Laura i la Míriam
2: i tenim moltes ganes de ballar per Marsella.
0: Oi que sí?
2: Ens podries apuntar al sorteig del Bad Bunny?
0: Clar que sí.
2: Mua, mua.
0: Petonets ben grans. Adéu-siau. David, crec que s'hi acompanya Manuel Turizo.

0: l'estiu per un cabil.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi? On sigui.
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Tinto de verano, Don Simón.
9: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento, Don Simón.
8: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
10: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
11: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
11: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
13: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
14: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: La veritat és que no fa falta complicar-se gaire més la vida, eh? Molt fàcil, molt efectiva.
1: Bona tarda, Sergi, aquí...
0: No, bueno, Laura, et deixem per després, eh? Que m'he colat. Ah, em toca llegir. Hola, Sergi, soy Bárbara, como siempre, trabajando en el turno de tarde y escuchando el Interactúa. Martes, quisiera pedirte la nueva de Shakira, Dai Dai, que tiene un ritmo muy, muy chulo. Y en las clases de Zumba, digo, estamos intentando hacer la coreografía de la canción y cuesta un poquito el baile, pero seguro que llegaremos a hacerlo. Va, saburísimo. Tot és posar-s'hi i no heu de ser jo. Si fos jo, ja em passaria la vida que no seria capaç, eh? Diu, per participar les entrades van venir a Marsella. Muchas gracias, Sergi. Feliz martes. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Escolta, si us apreneu aquest ball, m'envies un vídeo, ¿vale? I m'ensenyes com ha anat la història, va. Ara sí!
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó.
0: Molt bé, Laura. Molt bé, i vos?
1: Bueno, aquesta tarda, sisplau, vull demanar també la cançó de Loco Loco de DJ Gordo, la dedicada a tot el pla, a tot el món, als meus nens.
0: Sí.
1: I si no fos possible, doncs, sisplau, posa'm alguna de... el que tu vulguis, t'ho deixo triar,
0: si no. No,
1: una abraçada, un petonat.
0: Posem aquesta de Gordo, un petó. Temazo.

0: per aquí, va.
1: Hola, em dic Rosaura i vull participar al sorteig de Bad Bunny per Marsella per anar amb la meva filla.
0: Sí.
1: I que es diu Emma, subcampiona d'Europa de karate.
0: Ojo.
1: Que ho sapigueu.
0: Molt bé.
1: I
0: no do,
1: podeu posar qualsevol cançó de la Rosalía. Messi.
0: Quina crac, tu. Doncs millor tenir-la de cara sempre, no? Per si aquest. Doncs vinga, aquesta, like you love Jimmy, o algo així per l'estil, es deia, eh? Aquesta de la Rosalita. Va, 628-06-05-13. Aquesta serà... No, perdó. Rectifico. Aquesta no serà una de les cançons que sonin aquest cap de setmana en el nostre tardeu al Jimmy's. Al Jimmy's, l'entranyable discoteca de Barcelona, aquella que va representar la seu de l'oci i la festa de moltes generacions, tant de tarda com de nits. Doncs mira, aquests fan una festa, la primera, en aquest cas, el Bling Bling de Barcelona, a partir de 6:45 de la tarda. I efectivament, podria equivocar, però... em jugaria el que volguéssiu i no perdria que Rosalía no sonarà. Sonaran cançons una mica més antigues. Jo crec que Rosalía no havia ni nascut, mireu que us dic. Estarem allà tots aquells que formaven part d'aquell team inigualable de cracs i, evidentment, tota la seva clientela. Que és molta, perquè és molta la gent que va passar per allà. Em diuen que més que una festa serà un festival, però, bueno, en fi. Anirem preparats per l'ocasió, eh? Hola!
2: Hola, bona tarda, Flaix. Mira, ara vaig treballar una miqueta en el tractor al tros.
0: Molt bé.
2: I era per dir que m'agradaria participar a les entrades de Bad Bunny per anar amb la meva parella, amb la que m'estic coneixent,
0: sí.
2: Que em faria molta il·lusió.
0: Molt bé, va.
2: I de cançó, si em podria posar Danza Kuduro, sisplau, i ja està.
0: Moltes gràcies, bona tarda,
2: que vagi bé.
0: Aquell moment en el que la relació està tendra i arribes a casa amb unes entrades de Bad Bunny, bueno, es fa fosfadina, nano.

0: Avanti, doncs, qui tenim aquí? Hola.
1: Bona tarda, Sergi, soc Débora. Estic tornant de la feina cap a casa i, bueno, com cada tarda, doncs, escoltar-te de camí.
0: Moltes gràcies.
1: Aquesta tarda m'agradaria demanar-te la cançó de l'Ejito Remix, sí, del Jay Will i l'Omar Kors, i, si no pot ser, doncs, només la normal.
0: La normal, la
1: de
0: normal.
1: I sí, també m'agradaria participar en les entrades del Bad Bunny pel concert de Marsella.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Bona tarda.
0: Posem la normal, bàsicament, perquè hi hagi algú normal en aquest programa. És la versió que normalment sona a la programació i està molt bé, de l'Ejitos, que té fans i que encara es demana força habitualment. Va, camí de les 6. 10 minuts per arribar-hi, concretament. 628-060-513. Hola.
2: Hola, Sergi. Soc Mon.
0: Hola,
2: a veure si em pots posar alguna cançó de Figa Flowers.
0: Sí.
2: I entrar en el sorteig de les entrades per Bad Bunny.
0: També.
2: Si tinc sort.
0: Molt bé.
2: Una abraçada.
0: Amb la Muixca, Diabla.
3: A la vez con la Mau, que es un escándol. Llama al punk y ya por no te bando. Sense pijama.

0: Queda claríssim, no se muda, no se muda, no se muda, ni borratxo. Quevedo, a través d'aquesta cançó que posa en marxa la tercera hora d'Interactua fins a les 8 d'aquest dimarts 2, segon dia del mes de juny, Rima la carta. Us ho recordo com més, per si no ho teniu clar. Entre tots els missatges busquem un altre finalista d'aquesta setmana pel concurs que farem divendres entre tots els participants. En joc, una entrada doble per anar a veure en concert a Bad Bunny a Marsella, amb els vols d'anada i tornada directes des de Barcelona i amb allotjament inclòs. Tros de premi espectacular que podria ser perfectament teu. 628-060-513.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Hombre.
1: Què passa, crac?
0: Què passa, tio?
1: Hola, soy de Sant Cugat. Aquest matí he estat a l'emissora, però m'ha dit el noi que estava a l'entrada que estaves amb una... en una reunió.
0: Jo, una reunió?
1: Preguntat per si no podia haver fet una foto amb tu.
0: Oh!
1: Bueno, vull que em posi la de Blackout i se la dedico a Claudia Di Fuentes, per ella, per la noia de l'emissora del Ritz.
0: Sí, sí, ja sé.
1: Venga, jefe d'equipo, que estem a tope, participa a les entrades del Bad Bunny.
0: Sí.
1: I, venga, sempre a tope, bona tarda i fins demà. Adiós!
0: Adéu, maco. El que no acabo d'entendre és per què preguntes per mi. Podries haver preguntat directament per la Clàudia Cifuentes, que a més si es tracta d'una fotografia i tal, és bastant més agraïda que jo, evidentment. Jo les fotos les destrofo.

0: què ens explica per aquí? Som-hi.
1: Hola, mira, a mi m'encantaria guanyar les entrades del Bad Bunny perquè amb la meva filla ja no sé com dir-li perquè que no pot anar als concerts i bueno, la de França no es va passar de llarg, la de Barcelona també, i ara si poguéssim pues, m'encantaria acompanyar-la i anar a veure el concert del Bad Bunny. O sigui que si les podem guanyar, pues sigui una passada, vale? Vinga, adéu.
0: Adéu-siau. Bueno, Marsella, França, aquest de passada no... Vull dir, aquest és el dia 1 de juliol, que és per que concretament estem regalant les entrades, vale? A veure si hi ha sort i podeu compartir aquesta experiència. Molta gràcia pel missatge. Era Algo Tu, de Shakira i Bele, per si algú s'ho pregunta, eh? Si no, passa palabra. Hola, Sergi, sóc la Mercè, estem aquí de camí al càmping amb la family i un grup d'amics. Jo per rascalfant motors, ens podries posar la cançó Colona de la Karol G, te la dedico a tu i tots els flaixeros, una abraçadota. Volem participar en les entrades pel concurs de Bad Bunny. Moltes gràcies. Doncs era la Bitxota i l'acompanyava Peso Pluma. Moltes gràcies pel vostre missatge. Vagi bé.

0: escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
2: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
6: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
5: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
10: Jo no puc treure'm del cap això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: 93.8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
4: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
5: Organitzat per BSL Esports.
6: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
9: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
10: Què diu, jefe d'equipo?
11: Hola, hola.
12: Bona tarda, Sergi.
11: Bona tarda, Flash.
9: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... el programa de les tardes de Flash FM.
13: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
14: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
15: 86-22-88.
16: Departament comercial del grup Flash Andorra.

0: com s'enganxa la cançoneta, eh? Ja sabia el que es feia, ja.
1: Hola, flaixeros, soy Andrea, truco de Salou, y voldria que me posessin la cançó de Quevedo, La Graciosa.
0: La Graciosa.
1: Y m'agradaria participar en l'entrada del concert de Bad Bunny a Portugal.
0: A Portugal, no, eh?
1: Que tingui una molt bona tarda. Adéu.
0: A veure, que pots on vulguis, però nosaltres tenim aquí per anar a Marsella, que si fa o no fa, també. Crec que et pilla millor, fins i tot, eh? I més si nosaltres et paguem els vols i l'allotjament, imagina't. No sé d'on has tret el tema de Portugal, eh? Suposo que també... A veure... Gira de Bad Bunny, Portugal. Suposo que també deu passar per allà, no? Perquè, clar, aquest no... Aquest no... Un cop engega, mira... Dos conciertos en Lisboa i Portugal, sold out, diu. Vaya, vaya con el personaje. Va, que vagi molt bé i molta sort. Un petonet ben gran, va.
2: Bona tarda, Sergi, l'hora de l'ametlla, què tal? Com portem aquest dimarts?
0: Bé, bé, molt
2: mira,
0: calorós, també.
2: Mira, avui m'agradaria que em posessis la cançó del Tututurú, de Sutherland, i li vull dedicar als meus fills, a totes les xeros i a tu, i apunta'm, sisplau, a les entrades, al sorteig. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets, i tornem a parlar demà. Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Dona port fet, això, va.

0: Sole.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras la de Camins y se lo hubieran pedido la de Dos Amantes. La que no me pongas hoy te la pediré mañana. Se la quiero dedicar a todos los flaseros. Que tengáis un bon dia i hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili, que vagi molt bé. Demà ja sabré que la que vols és l'altra. Camins. Aquest era Dos Amantes. Està arribant el bon temps. Encara no tens l'entrada pel wrap-up. Espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent les està arrasant. Et convidem, entra a web flashfm.cat i aconsegueix la teva. Informa't de la que et pilla millor i apunta-t'hi. Encara estàs a temps de treure't, a més, una pasta. Infojobs busca provadors de festes. La feina és sortir de festa amb nosaltres i, a més, de forma remunerada. Entra a infojobs.net des de la web o la app, busca Flash FM separat, inscriu-te a l'oferta provador de festes, t'escullen, t'emportes 1.000 euraços d'entrada ja. Infojobs, la teva primera feina és aquí.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Sergi, sóc en Nosa. Avui et demano... Ai, bo. Zoilo i Aitana, Mon Amour, Jetem. M'agradaria també participar en el concurs de Bad Bunny, sisplau. Moltes gràcies. Què va ser de Zoilo, eh?
3: Mon Amour, Jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero.

0: Quiero más. ¿Qué tal i per què?
1: Hola. Nosaltres som la Valeria i l'Anaïs i som cosines.
2: Tenim 13 i 14 anys.
1: I des de casa la nostra àvia us volíem demanar que poséssiu la cançó del Golpito, de Quevedo.
2: Li volem dedicar a les nostres mares, la nostra àvia i la nostra cosina que va néixer justament ahir.
0: Oh.
1: Es diu Blanca.
0: Que bé.
1: Moltes gràcies, Flash FM. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu, simpàtiques, i benvinguda a la Blanca, futura oyenta de Flash FM, si és que no ho és ja, eh? Ara sí. Que vagi molt bé. Un petonet ben gran.

0: i se la dedico al meu pare i al meu germà.
1: Perfecto. Doncs vinga, molt bona dedicatòria i gran cançó també aquesta de Mora i Si Tangana, El Madrileño.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Ebre, 102.9. Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: del rotllo que s'han tret de la xistera aquests dos artistes, Ryan Castro i Capo, a priori tenien poc a veure o pràcticament res, i gràcies a cançons com aquesta concretament, aquesta col·laboració, arribaran moltes més. Això es diu La Villa. De 7 i 3 minuts, última hora de l'Interactua, fent via al llarg d'aquesta tarda, dimarts 2 de juny. Fins a les 8, concretament, com sempre. Hola, flaixeros, diu, m'agradaria demanar-te la cançó Nueva York del Bad Bunny. Diu, ens encanta, li vull regalar l'entrada a la meva mare, a veure si a sort i ens toquen. Moltes gràcies, sort i apuntadíssim.
1: Nueva York!
0: I aquí està una altra de les cançons del protagonista aquesta setmana, de l'Interactua, concretament. Ja sabeu que podeu participar d'aquest concurs, però no és essencial demanar una cançó del Bad Bunny, estrictament, eh? Qualsevol artista és vàlid i us entra perfectament en el concurs.

0: ens agrada la canyeta, eh?
1: Hola, Sergi. Som el David i la Elga i et fem aquest missatge perquè ens posis una cançó, posa'ns el Màquina Time, per exemple.
0: Sí.
1: I sobretot, el més important que necessitem és entrar al concurs de les entrades de Bad Bunny. Vinga, noi, enrotlla't.
0: Bueno, molta sort, eh? Apuntadíssims esteu. Màquina Time. Vegas like Mike.
2: Hola, flasheros. Soc l'Àlex des de Barcelona. M'agradaria que em posessis alguna cançó old school.
0: Sí.
2: Daddy Yankee o Nicky Jam.
0: Venga,
2: no sé.
0: Vale.
2: També voldria participar a les entrades que regaleu del Bad Bunny.
0: Sí.
2: Si toca la meva dona. Vinga, una abraçada.
0: Adéu. Adéu-siau. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo?

0: electrònic es diu Perucabil. T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
10: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
9: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning.

Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: encantadíssim de la seva terra, eh?
1: Hola, bona tarda, Flash. Avui m'agradaria que fiquéssiu la cançó de Ni Borratxo, de Quevedo. I ja us l'han demanat molt, pues, la que a tu m'estarà dit.
0: Sí, bueno, però no passa
1: i
0: nada.
1: I que m'apuntis a les entrades de Bad Bunny, sisplau.
0: Clar que sí.
1: Gràcies.
0: No passa nada.
2: No passa nada.
0: Estem acostumats a posar Ni Borratxo ja unes quantes vegades cada tarda. Una més, una menys. Que vagi molt bé. Bueno, aquesta cançó no la posarem a la festassa que tenim prevista de Tardeo aquest dissabte en homenatge als Jimmys de Barcelona. Si sou de la City, de la Comtal, probablement recordareu perfectament i teniu una edat, òbviament. Aquestes emblemàtiques sessions d'una de les discoteques punteres a nivell mundial al seu moment, eh? Doncs mira, ara recollim una mica tot el que representava aquella essència i la pleguem exclusivament aquest dissabte per la tarda a la sala Bling Bling del carrer Tosset de Barcelona. Amb l'estaf que llavors formava part de tota aquella aventura i en part dels discjòquers entre els quals hi era, cosa que m'honora i em sento molt afortunat de tornar a reviure aquell momentazo, vale? Anticipades disponibles i tota la informació a les xarxes de Jimmys, perquè existeixen, s'han fet especialment per l'ocasió, o del Blim Blim, per exemple.
3: Hola, Flash, soc l'Aina. Em podeu posar la cançó d'EO d'en Bad Bunny i poder entrar al sorteig de les entrades dobles que sortegeu? Gràcies!
0: A tu!

0: Laura, bé, per aquesta.
1: Hola, peixeros! Soc la Martina de Banyeres del Penedès.
0: Molt bé.
1: I m'agradaria demanar una cançó d'Omar Kurtz. Que fa molt de temps que no demano una cançó.
0: Ja seria hora,
1: i dedicar-se-la a tots els flaixeros, a les meves amigues, a la meva família i a tu.
0: Moltes gràcies.
1: I també participar al sorteig. Moltes gràcies. Adéu, flaixero.
0: Adéu. Era Coco, concretament, d'aquest artista que demanava a Marc Curs, aquí l'interactor de Flash FM. Temps per més.
2: Bona tarda, Sergi. Soc Xavi, de Tiana. A veure si em pot posar una cançó que la vull dedicar a la meva filla, Elsa,
0: sí,
2: que ahir la va demanar per les entrades i no la va escoltar.
0: Vaja.
2: I a veure si m'escoltes i poses la de Sarah Larson, Last Light.
0: Molt bé.
2: Vale? I apuntant per les entrades un altre cop. Vale? Vinga, una abraçada i bona tarda.
0: Gràcies, home, igualment. Aquí no som molt de Sarah Larson, però vinga, farem la sessió per tu.

0: mitjançant aquesta cançó, que és un sospir, però que està molt bé.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, com sempre.
0: Bé, Pablo.
1: I el Pueblo del Canó. Avui m'agradaria escoltar la cançó de Dami de la Bad Gyal, i Chencho Corleón, com sempre, per tota l'audiència, la meva filla,
0: que m'ha cantat aquesta cançó.
1: I després també apuntant per les entrades. Allà ens tenim sol i podem anar a veure el Bad Bunny a Marsella.
0: Molt bé.
1: Vinga, que tingueu molt bona tarda.
0: Tu ja l'has vist aquí a Barcelona, eh? Ho sé perfectament. Et segueixo la pista, xaval. Va, que toco el 2. De seguida, Pla sense fissures, com sempre, a partir de les 8. Miquel González i Tomàs Poal, amb una nova entrega del Flaix Urban. L'Interactua torna demà a partir de les 4. Entre tots els participants d'avui, triem un altre finalista. De cara a aquest divendres, ho farem al concurs que us porta directe a veure a Bad Bunny a Marsella, amb vols d'anada i tornada i allotjament. Vale, per tant, atenció als telèfons mòbils. Un últim. Soy Ana desde Rubí, Barcelona. Me gustaría participar en las entradas de Bad Bunny para Marsella. Digo, ¿me puedes poner una canción de Jennifer López? Y una que quieras para mi hijo Manel, que es estupendo. Gracias y a seguir animando las tardes. Doncs aquí estarem sempre que vulguis. Gracias, un petó i sort, va. And Pitbull on the floor.
2: Say low. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM, són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urbà.
1: Ah, sí?
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ja són les 8! Ja acaba l'Interactua, demà torna l'Interactua amb, amb entrades de Bad Bunny.
2: Si Déu vol. Ai, sí, entrades de Bad Bunny, participeu, ja sabeu, el WhatsApp de l'Interactua i a veure qui se'n va a Marsella en comptes de nosaltres a veure Bad Bunny.
1: Ai, sí, quina gràcia. Escolta, que comencem nou programa.
2: Vamos!
1: Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, vespre, nit, el que collons sigui, sobretot a l'audiència preparada per trucar-nos.
1: Atenció, perquè avui ens n'anem...
2: de casament!
1: Avui volem anècdotes que us hagin passat a casaments, liades familiars, els nòvios detinguts per la policia, el nòvio o la nòvia sense presentar-se a la boda... Bueno,

0: el que us doni la gana, també històries maques, eh? Només faltaria.
1: Sí, exacte. Però ja sabeu que en la dinàmica del programa encaixa molt més, doncs, els folleteos dels lavabos o que veu trobar-vos a l'avi fotent-se cocaïna, qualsevol d'aquestes.
2: Molt bé, abuela, por favor.
0: Històries de casament.
3: 93-545-68-68.
0: És el telèfon de la ràdio, el 93-545-68-68. Déu-n'hi-do les històries que sortiran avui.
1: Sí, sí, tot això ve arrel d'una broma telefònica que vam fer la setmana passada,
0: sí,
1: que vam haver de borrar, no t'ho perdis, perquè es valia part del TikTok i l'Instagram de Flash, bro.
0: Bueno, coses que ens agrada.
1: És que ens passa sempre.
0: Sí.
1: Allà, show.
0: I també, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques i si són ambientades en casaments, avui, doncs mira, perfecte. Vale?
1: Home, avui ja és el dia ideal. El 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp i demana una broma telefònica.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Per cert, abans de començar, vull llegir molt ràpid un WhatsApp que ens arriben a vegades d'empreses i tal, i pone: hola, Pedro Sánchez, consulta el resultado de tu solicitud de análisis. Sí, però què està dient?
0: Anem a veure si el Pedro Sánchez té colesterol.
1: Hòstia puta.
0: I sucre, i la sal.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu El Golpito, que ve d'hoy nueva línia per començar un nou Flash Urban a Flash FM.
1: I si li treus la paraula gol, es diu Pito, la cançó, eh?
0: Ah, que bé.
1: Va, mira.
0: Molt bé.
1: Ja que ve, do, que xuleto.
0: Nueva línia. Avui volem històries de casaments.
2: 93-545-6868.
0: Qualsevol història, eh? Aliades familiars a dintre del casament. Detinguts per la policia, que també passa a vegades, això, eh?
1: Clar, el tema de la música molt alta, no? Que clar, hi ha un límit d'hora, potser sí, el menjar estava malament. Hi ha moltes bodes que hi ha un plat que està malament i... cagada, cagarrines tothom.
0: Tothom infectat, clar, tothom cap a l'hospital.
1: Mantavirus.
0: O el nòvio o la nòvia que no s'ha presentat a la boda.
1: Uau, ojo, eh? O banyes allà a la boda. Cuidao,
0: oh,
1: cuidao.
0: Molt bé. Són les històries que volem ara mateix. Vinga, 93-545-6868.
2: 93-545-6868.
0: A veure, si algú té una història maca i la vol explicar, doncs que també l'expliqui. Només faltaria, saps?
1: Sí, doncs que va cantar algun amic o que la boda la va oficiar un amic i que va ser meravellós. Sí, sí, sí, això també ens agrada.
0: Doncs vinga, va, a veure qui ens truca per aquí. Hola, bona tarda. Hola.
3: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
3: Em dic Cristiano.
0: Cristiano. Des d'on ens truques, Cristiano?
3: Pues et truco des de la província de Girona.
0: Molt bé, Cristiano. A veure, tu t'has casat?
3: No, però m'he compromès.
0: T'has compromès? Ah. Molt bé, felicitats.
1: Home, suposo que us casareu per l'església, no? Dient-te Cristiano.
3: Bueno, sí, sí.
1: Ah, vale, vale, no, no, era curiositat.
3: Em casaré en el museu de Cristiano.
0: El museu del Cristiano.
1: Ah, això està... No, home, no, però aquest museu està a Madeira, a Portugal. Et casaràs a Portugal o ens estàs prenent el pèl? Cabeza culo.
3: Clar, no, no, jo em casaré a Portugal.
0: Et casaràs a Portugal, vale. I quina història vols explicar-nos, Cristiano?
3: Pues mira, us explicaré una història.
1: Ahà. Però no val inventar-se-la durant sobre la marxa,
0: sí,
1: eh?
0: I dona-li canya, sisplau, que sí, tenim més trucades, Cristiano.
3: Vale, però una història sobre què? Perquè, clar, m'he quedat en blanc.
1: Sobre bodes. Avui el dia és de bodes. Estem preguntant anècdotes i històries de bodes, sí.
3: Ah, vale, de bodes. Pues mira, a la meva boda...
1: Sí.
3: Pues... Clar, jo...
0: Hòstia, una cosa, Cristiano, em sap molt de greu, vale?
3: Jo no he anat a ninguna boda.
0: Dir, sí, sí, va, clar, però si ets tonto, ets tonto, Cristiano. Vull dir, estàs aquí trucant, que hem de dir el que estem parlant avui al programa,
1: sí,
0: i ens truques, no saps ni de què estem parlant, i a sobre sembla que vagis fumat. Ens estàs enriquent de nosaltres o algo, Cristiano, o què, tio?
1: Mira, ja s'ha enfadat el Miquel, veus el que has fet?
0: Estàs enriquent de vaya l'imbècil aquest, saps?
3: No, tio, no, tio.
1: Bueno, Cristiano, et penjarem perquè no s'ha portat res, però res, la propera truca ens normal, vale? I molta sort a la teva boda portuguesa, amb la teva nòvia portuguesa, que té més bigoti que tu.
0: Però si no s'ho creu ni ell, què s'ha de casar aquest pringat? Què s'ha de casar el pringat aquest?
3: Va, burros, va, burros.
1: Adéu, adéu.
0: Va, vinga, va. Tot això és broma, eh?
1: Sí, home, sí, bon rotllo.
0: Sí.
1: Oi que sí, Miquel, que no t'has enfadat de veritat?
0: No, gens.
2: 93-545-6868.
1: Molt bé. Doncs bé, ja veieu la dinàmica. La gent truca i ens explica anècdotes de boda, com a Cristiano.
0: Que no fa falta que sigui la vostra boda, eh? Que no, pot ser també la boda d'algú que has anat de convidada, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Només faltaria.
1: Clar.
0: A veure qui hi ha per aquí. Hola, bona tarda.
4: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius?
4: Nicolás.
0: El Nico.
1: Te la meto por detrás. Molt bé.
0: Nico, què ens vols explicar, tio?
4: Mira, tio, no te piques al meu amic el Cristiano, tio.
1: Ah, és amic teu?
4: Sí.
1: Vaya peste
4: home, que li has dit tonto, home.
1: Bueno,
4: home,
1: però estàvem
0: que...
1: jugant.
0: Clar, a veure, primer de tot ho és. I segon, que estàvem jugant, saps?
1: Vale, però si us plau, bro, digue'm que tu sí que tens una història, perquè si no allargarem això i serà un drama banana.
4: Vale, jo sí, mira, jo t'explico una de veritat, va.
0: Va.
1: Digues.
4: Vale, va, mira. Jo resulta que jo soc romanès, vale?
0: Vale.
4: Vale. I amb una boda d'aquesta que es lia molt a Romania, vale? La núvia, vale? La núvia va amb un tiet meu a començar a ballar. I amb un tiet anava una mica tinglingui, saps què et vull dir?
0: Anava borratxíssim.
1: Tieso.
4: Claro. Això era ja al final de la boda, vale? Agafem un tiet, agafem la núvia, començant a ballar. Pum! Cauen els dos. La núvia rebentada. Amb un tiet també ve el marido, per dir-ho així, i se piquen, i el fot fora amb un tiet de la boda.
1: En sèrio?
0: I va haver-hi hòsties
4: sí,
0: i tot?
4: Sí. No, no, hòsties, no, però es van picar, home. Tires a la novia al terra i a més d'esto, tio.
1: Ja, però no la va tirar a propòsit, no? Va ser un accident d'un ball.
4: Home, no, però anava una mica... begut.
0: Clar, bueno, com que no s'aguantava.
1: Ja, però bueno, la que va voler ballar va ser la novia també amb ell. Vull dir que, vale, entenc que és una putada, que anés begut i que s'hauria de controlar, però, pobre home, tampoc era per fotre'l fora, no?
4: Home, ja, però és que la teva nòvia, tio, te la foten a la terra el dia de la teva boda, home.
0: Clar, en aquell moment ja no és ni nòvia, és la seva dona.
1: Clar, clar.
4: És la seva dona, claro.
0: I acaba de prometre que hasta la muerte, saps?
1: I li va fer després el truco romano i li va fotre fora.
0: Clar, clar.
4: Sí.
0: Escolta, Nico, m'han dit que a les bodes de romanesos es lia que flipes, eh?
4: Bueno, depèn de la zona, sí.
0: Però que hi ha una festa que pot durar dies i dies, eh, les bodes.
4: Ah, sí, jo he arribat a anar a bodes de 3 dies o 4.
0: De 3 dies, flipes.
1: Bueno, clar, com les bodes gitanes, no?
0: Ah, clar.
4: Sí, sí, que jo soc gitano.
1: Tu ets gitano, sí?
0: Molt bé.
1: És que duran moltíssim les bodes gitanes, clar, clar.
4: Massa, sí.
1: Clar, total.
0: I quan és la pròxima boda? Però...
4: Quan?
0: Quan és la pròxima boda, Nicolás?
4: Bo, no sé.
1: Encara no tens cap col·lega romanès que es casi d'aquí poc? Era per anar-vos nosaltres.
4: No, encara som joves, encara.
0: Ja ens convidaràs, quan et casis.
1: Sí, tio, porfa.
4: Bueno, si te portes malament amb el Cristiano, no, eh?
1: Home,
4: bueno,
1: sí.
0: Que no ens vacili per la ràdio i ja està.
1: Clar, som amics.
0: Clar.
4: Bueno, vale.
1: Bueno, doncs merci per la història, germà.
4: Ah, de res, home.
0: Adéu, maco. Adéu. Que vagi bé. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona.
0: Oi, baixa'm el volum de la ràdio, tio, sisplau.
5: Hòstia, sé que no m'havia dado ni cuenta.
0: Com et dius?
5: Pepe.
0: El Pepe.
1: La cabra.
0: Pepe, des d'on ens truques?
1: De Albacete.
5: No, de Múrcia, però jo no soy d'aquí.
0: Ah, no?
5: No.
1: O sigui, espera, estàs trucant des de Múrcia i no ets murcià, i d'on ets?
5: No, clar, jo soy de arriba, de Aragón.
0: De Aragón,
1: vale.
0: I l'escoltes des de Múrcia. Muy bien, Pepe. A veure, què et va passar tu a la boda?
5: Pues mira, que en mi boda yo estaba...
1: ¿Ha canviat la veu?
5: Un poco... Triquim.
1: Vale, borracho. Estabas begut també, Pepe, vale.
5: Y justo ahora mismo que estaba escuchando la radio, resulta que yo estaba en la boda del rumano este.
1: Ah, ¿tú coincidiste en esa boda?
5: Yo coincidí en la boda.
1: Vale, y explícanos, va, rápido.
5: Y bueno, como ha comentado él, que se picaron un poco esta gente.
1: Sí, lo sabemos.
5: Pero no fue tan exagerado como dijo mi compadre.
1: Ah. Vale, o sea, has llamado para convertir una historia chula en una historia más light, básicamente, ¿no, Pepe?
5: Sí, pero ahí os voy a comentar lo interesante de esa historia.
0: Adiós.
1: ¿Qué es?
5: Claro. Porque no todos son piques...
0: Vale, va, Prat, digue-ho ja, Pepe. Vinga.
5: Siempre hay algo más especial, ¿no?
0: Pues va, ¿el qué?
5: Que yo, detrás de donde había todo el escenario,
1: ¿sí?
5: Pues le di trin-trin a la nubia cuando se cayó.
1: No me lo creo.
0: I ens penja. Vaya idiota.
1: Veus, ens ha vacilat. Pues mira, no ens agrada això, home.
0: És que quan diem que són idiotes no ho diem de broma.
1: Sí, hi ha vegades que, hòstia, us costa.
0: Per favor. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 eurassos. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 eurassos. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
3: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
2: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
5: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
6: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
7: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
7: Okay.

Rossi Domènech. Només a Flash FM. Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM. Et volem escoltar. Truca al 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Aquesta és la Bizarrap Music Sessions número 0, amb el Daddy Yankee al Flash Urbà.
1: Boníssima aquesta, eh?
0: Ah, sí?
1: Però ja raia un huevo, coño.
0: La veritat és que sí, eh?
1: Sí, no? Bam, bam,
2: bam. 93 545 68 68.
0: Avui volem històries de casaments. Avui ens n'anem de boda. Per tant, truca i explica històries ràndoms que us hagin passat en casaments que hagiu anat o si sou els protagonistes d'aquestes històries.
1: Exacte. O si heu estat els cambrers, que hi ha molt de cambrer suelto que ha vist mil coses a les bodes.
0: Clar, clar. Hola, bona tarda.
3: Hola, és Miquel.
0: Hola, com et dius?
3: Mira, em dic Josep.
0: Josep, des d'on es truques?
4: Dios, la cabra.
3: Des de Lleida.
0: A veure, Josep, què t'ha passat a tu en un casament, tio?
3: Mira, jo només vull dir que lo Pepe d'abans, jo crec que era mentira lo que t'ha trucat, eh?
0: No me digas.
1: Sí, ja ens hem adonat, col·lega.
0: No sé, ja.
3: Però que lo Pepe aquest, no sé, m'ha fet enfadar hasta a mi.
0: Ah, sí?
1: Bé, ara... Però no, no passa res. Saps com ho pots arreglar, bro? Amb una història de boda real i bona, si us plau.
0: Vinga, va, tu pots, Josep.
3: Vale. Mira, mira, ja t'explicaré una bona, va.
0: Vinga, va, tu pots, Josep, va. Vinga.
3: Mira, pues que vaig anar a una boda i un cosí meu va veure, li va fotre, però canya, canya, canya.
1: Vale.
3: I resulta que va agafar, va veure tant, que la gent ja va marxar, perquè ja era final de la boda, saps? Lo típic que ja la gent va marxant.
1: Sí. Sí.
3: Vale. Fot a veure, i al final de la boda va parlar amb la nòvia i li diu, mira, que aquest vestit no et queda gens bé, perquè tu, com ja saps, la gent beguda és més sincera.
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: I li va dir això a la nòvia, mare meva.
3: Sí, li diu, mira, li diu, que no et queda bé. I la nòvia s'enfada, li diu al nòvio, i el nòvio diu, home, però per què dius aquestes coses? Comença a insultar el nòvio també, es va liar, però que el van tindre que agafar i fotre fora de lo begut que estava. Però i al dia següent vaig anar a parlar amb ell i li vaig dir, home, tio, t'has passat una mica, saps?
0: Clar.
3: Fa, però què vaig fer que no me'n recordo. Li vaig explicar i ara estan... Mira, que la boda va ser, mira, fa un mes passat mateix.
1: Hòstia.
0: Dios.
1: Però, bro, una cosa, aquesta persona què era en relació als nòvios, nòvies? O sigui, que era familiar, amic d'amic, què era?
3: Era el germà, imagina't.
0: Era el seu germà.
1: De la núvia.
3: No, el germà del nòvio.
1: Hòstia,
3: i del, pues, de l'home.
1: Home, pues jo al meu germà li clavo una colleja gorda, si li diu això la meva
3: home,
1: promesa.
3: Ja, però home, sí. Si després, que resulta que de tot, que són cosins meus i el món tindrà que agafar per fotre fora, ja t'he dit. Al dia següent li vaig explicar i no s'ho creia. Ara estan que no, que som tan mats.
0: Clar, no es parlen entre ells, ara.
3: Claro.
1: Ja, Dios. Normal. És que quin trauma de boda amb aquesta anècdota tan desastrosa del final.
0: Clar. És acabar la boda pel terra, tio.
1: És que,
3: bueno, a veure ara com ho solucionen, saps?
1: Jo vull dir una cosa molt ràpida. Joder, heu d'entendre que els protagonistes són els que es casen. Si us plau, controleu el tema de l'alcohol, perquè de sobte, sense voler-ho, com aquest home, segurament, sou vosaltres els protagonistes de forma molt negativa, i això no mola, hòstia.
0: Hi ha gent que no sap controlar, això, eh?
1: Clar.
0: Molt bé.
1: Com el Jaume.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu, tio.
3: Home, de res.
0: Adéu, maco. Adéu. Vinga, va, 935456868, és el telèfon del Flash Urbà.
1: Déu-n'hi-do aquesta història, m'ha molat bastant,
0: sí.
1: Ha tingut drama, alcohol, de tot.
0: Històries com aquestes. I si hi ha alguna de més heavy, doncs ens ho expliqueu, aquí al Flash Urbà.
1: Sense por.
0: Vinga.
2: 93-545-6868.
0: Avui ens n'anem de casament.
1: Vamos, viva los novios,
0: El telèfon és el 935456868 i si algú li fa vergonya i vol participar a través del WhatsApp, també ho pot fer-ho, eh?
1: Vinga, va, envieu-nos el vostre missatge de text o nota d'àudio via WhatsApp 699-69-69-69 i també per demanar les nostres bromes telefòniques.
0: Perfecte, gràcies, Tomàs.
1: No, de nada, en reina, para ti.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però no és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
4: Vale, sí.
3: Venga.
4: Albito Quiles.
3: Bravo!
4: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu, què t'ha passat avui?
5: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Baile inolvidable. És el que es fa també molts cops en diferents casaments, que es fa balls inolvidables.
1: Home, déu-n'hi-do, els bailoteos que hi ha. Ui.
0: Les 8 i 32 minuts, de seguida agafem més trucades. Abans, però, anem a parar les màquines perquè arriba el moment de fer la primera broma telefònica d'aquest vespre.
1: Sí.
0: Una broma que, atenció, pot acabar molt malament.
1: Pot acabar molt malament? Jo crec que espero que no s'ho prengui malament la persona, però bueno, vaig a llegir molt ràpid. Diu, estic amb els meus fills Enric i Berta, que volen fer una broma al seu pare. El pare també es diu Enric. El tema és que ja està preocupat pel seu físic, perquè el metge li va dir fa uns dies que està passat de pes i que ha de fer alguna cosa. Mm. Fa uns dies que ens pregunta si el veiem doncs grassonet, tal, tal, tal. Aleshores, doncs, jo em faré passar per una empresa, vale, que es dirà Complex Physics and Company,
0: vale,
1: que truquem des de l'empresa on ell treballa, que és una empresa que diu que fabrica vitamines i tal, que no direm el nom per privacitat. I aleshores, doncs, això, li anirem proposant una sèrie de reptes físics perquè ell doncs millori el seu físic i autoestima. I cada cop els reptes seran més xungos. I llavors li direm que vagi apuntant els reptes i a veure doncs, fins on arribem i que ell s'ho cregui, perquè clar, hi haurà un límit.
0: Doncs vinga, va, anem a trucar a aquest home, a veure si ens agafa el telèfon i a veure si es creu la broma.
2: Sí.
1: Hola, bona tarda. Parlo amb el senyor Enric.
2: Sí, jo mateix.
1: Què tal, Enric? Com estàs? Mira, et truco de l'empresa Complex Physics and Company, vale? Que som una empresa que es dedica bueno, a la gestió dels físics de treballadors d'empreses i tal, i per privacitat i seguretat no podem dir el nom de l'empresa on treballes, però perquè m'ho confirmis, és l'empresa que, bueno, que fabrica vitamines i veneu a farmacèutiques i tal, oi?
2: Sí, per què?
1: Vale. No, és un tema... Res, és una cosa... A veure, com t'ho explico així perquè ho entenguis bé, vale? Nosaltres bàsicament ens dediquem, o de forma pública o més particular, com és el cas teu, doncs a ajudar els empleats de les empreses i tal doncs a optimitzar el seu físic doncs per rendir millor a la seva feina. Aleshores, des de la teva empresa m'han trucat i m'han passat el teu portfolio, el teu perfil, doncs perquè ens havien dit que potser tu i altres companys doncs us feia falta doncs motivar una mica més el rendiment físic, per dir-ho així. No sé si tu estàs d'acord o si ho has comentat amb alguna cap teva o algun cap teu o alguna així.
2: No, la veritat és que no. M'agafes per sorpresa.
1: Sí? Vale, bueno, res, això són recomanacions, més que res, que nosaltres et donarem ara a tu i és, si vols fer-ho, doncs endavant i si no, no. És una cosa que demanen de forma particular empreses, com t'he dit abans, en aquest cas la teva, i és per si podies agafar un paper o un mòbil per apuntar o alguna cosa així?
2: Sí, tant, digue'm.
1: Vale. Aleshores, jo ara t'aniré apuntant uns reptes, vale? Això es diu el 10-day challenge, doncs per arrencar una mica amb més força i tal, doncs jo t'aniré dient uns reptes que has d'anar complint segons aquests dies, val? I tu em vas dient si ho veus doncs factible o no, i ja està, vale?
2: Vinga, dale.
1: Abans de dir-te els reptes, només per un tema de saber com... Tu tens alguna malaltia, alguna al·lèrgia, alguna cosa així o no?
2: Conegudes, no.
1: Vale. O sigui, tu tens un físic normal, estàs sa, tot bé, no?
2: A priori, sí.
1: Vale, perfecte. Doncs vinga, demà, ara ja és una mica tard, així que intentaríem començar demà, vale, a arribar a les 5.000 passes. Com et veus? Això ho fas? Ho gestiones bé?
2: 5.000 passes? 5.000... Ni de conya.
1: Com que ni de conya? 5.000 passes diàries, no?
2: En dec fer 3, com a molt.
1: 3.000, dius?
2: No, 3.000. 3 passes. No camino gens.
1: No camines gens. Bueno, doncs això demà intentarem canviar-ho, vale, Enric?
2: Vinga.
1: Vale, doncs demà per començar... Clar, demà era lo light, no passa res. Vale, aleshores, hauries de, si pot ser, comprar algun material tal per saltar la corda, que això seria el segon dia. Seria només un minut de saltar la corda.
2: A la comba.
1: Sí, a la comba en castellà, no a la corda. Et veuries capaç?
2: De provar-ho, sí.
1: Vale. En cas de no tenir el material, no et preocupis si no pots saltar durant un minut, vale? I la corda ja l'afegiries en cas de voler fer-ho.
2: Vale, entesos.
1: Vale. Oi, en qualsevol dels casos, abans de continuar, no vull que et sentis incòmode amb la trucada ni res d'això. Al final nosaltres fem una gestió a través d'una empresa on treballes tu, en aquest cas, i nosaltres res. Això, evidentment, tota la info i les recomanacions ho paga la teva empresa, diguem. No hauries de pagar res tu. Vale?
2: Vale, fantàstic.
1: Tenim altres serveis que allò ja ho miraràs al web que tenim i tal, si vols informar-te més. Vale, el dia 3 hauries de fer 7.000 passes. No sé, clar, si no arribes a les 5.000, com veuries fer les 7.000?
2: Pues ho veig com una odissea, però...
1: Vale. Bueno, intentarem fer-ho. Vale? Pensa que et recomana 10.000 diàries, vale? Bueno, va, seguim amb el quart dia. Hauries de... Tens alguna escala a la teva comunitat o a la feina? Teniu escala?
2: Sí, i tant, que hi ha escales.
1: Vale, doncs sempre el quart dia intentar, ja per mantenir-ho, vale, pujar i baixar sempre les escales, en cas de poder fer-ho. I si treballes en una planta molt alta, doncs fer un parell de plantes amb escales i després baixar també, ja m'entens, més o menys, vale?
2: Vinga.
1: Vale, el cinquè dia, això ja és per treballar més la musculatura, seria fer 10 flexions, vale? En cas de no poder fer-ho normal, pots ajudar-te dels genolls, val?
2: Vale, entesos.
1: Vale, perfecte. A partir del sisè dia, i això, perdona la pregunta si és una mica personal, tu tens una vida sexual activa o no?
2: Bueno, depèn del que consideris activa.
1: Bueno, recomanem el tema de... Bueno, o si no és amb la teva... No sé si encara vius amb parella o estàs casat o què. Estàs casat tu?
2: Sí.
1: Vale, doncs això, si pot ser amb la parella, doncs intentar doncs agilitzar una mica el tema sexual i poder mantenir les relacions sexuals a partir del sisè dia, vale?
2: Vinga,
1: això sí que no s'hauria de mantenir cada dia, però bueno.
2: Vinga, entesos, apuntat.
1: Vale. El setè dia hauries de fer un backflip, com ho veus?
2: No tinc ni idea, què és això?
1: Una voltereta per atràs.
2: Vale. Això ja et dic, entesos, això ja ho veig més complicat, però vale.
1: Vale, i el vuitè dia, porfa, si em pots xupar la polla, que estàs a Flash FM ara mateix.
0: T'ho has tragat tot, tio, per favor. Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Hola, Enric.
2: Ok, molt bé.
1: No, molt bé, no, que això és la teva dona, que t'ha demanat la broma, cabron.
2: En sèrio?
0: Sí.
2: Pues ara quan arribi a casa ja m'ha...
1: Ui, sí, què faràs? Sí, farà? No la peguis, eh?
0: No.
2: Pressiones, aquí tot el dia pressionant.
1: Ah, t'està pressionant la teva dona?
0: Per què?
2: Pues perquè estic gordo, no. Perquè vols que em pressioni.
1: Enric, no estàs gordo, només t'agrada la cervesa com a nosaltres, si us plau.
2: Pues a veure si l'expliques a ella, correcte, estem
0: doncs
2: totalment d'acord.
0: Però clar, és que si fa 3 passos al dia...
2: No, clar, sí,
1: home, Enric, això també et diré, home. És de traca i mocador, bro.
0: Clar, o sigui, tio, caminar una mica més, tio. No.
1: I jo pensant que les 5.000 passes era fàcil i mira el tio dient que no ho feia.
0: Ni 3.000. Molt bé. Ah.
2: Però gràcies per la trucada. Sí, senyors, a veure si això m'ajuda a començar a fer alguna cosa.
1: Home,
2: jo
1: després vull que truquem a la seva dona i que ens expliqui què li passa amb el seu marit, eh?
0: Jo la trucarem ara mateix. Si vols posar la ràdio, ara mateix l'anem a trucar.
1: Sí.
2: Vinga, va, doncs digue-li.
0: Vale.
2: Digue-li.
0: Volem saber què és quin problema té amb tu, amb el pes, no?
1: Clar, però tu quan... Si no és molt personal, tu quan peses ara, Enric?
2: Pues mira, fot 3 anys que he deixat de pesar-me, perquè l'última vegada ja estava 105 quilos o alguna cosa per l'estil i vaig dir, està aquí.
0: Fa 3 anys.
1: I quan fas d'alçada?
2: 1,80, aproximadament.
0: Vale. Bueno, anem a parlar amb la teva dona. Gràcies, guapo.
1: Adéu, Enric.
0: Hola, guapa.
1: Hola.
3: Hola. No, fica'm un volum.
0: Hola.
1: Vale, baixeu la ràdio, que si no s'escoltarà malament, eh? O sigui, que parlem pel telèfon directes, nois.
0: Tu ets la dona de l'Enric.
3: Hola, sí.
0: Com et dius?
3: Núria.
0: Molt bé. Núria, has volgut fer una broma al teu marit, a l'Enric, pel pes?
3: Sí.
1: L'has escoltat, la broma, oi? Ara mateix?
3: Sí, estic amb els meus fills i estan rient com bojos.
1: Mm-hmm. O sigui, vale, ui, que ens jugui la polla. Bueno,
0: clar. Sí, bona.
3: Bueno, és que a ells els encanta, això.
0: No, ja, sí. A casa teniu un problema amb el seu pes?
3: Teniu un problema amb el pes del papa? No, és ell que té el problema. Vull dir, és ell que està com obsessionat, ara està comprat per medir-se la pressió, està com molt obsessionat amb que vol baixar de pes.
1: Doncs això no és el que ens ha dit ell, Núria. Ens ha dit que a veure si et convencem de que sàpigues que és perquè li mola la cervesa i ja està, i que no hi ha més problema.
3: Ja, sí, ja.
0: Perquè
3: ja
0: també, sentit, ja. També li agrada la cervesa.
3: Sí, per suposar.
1: És que tableta i cervesa no tot es pot tenir a la vida, saps el que vull dir? Al final has de renunciar.
0: Quants anys fa que coneixes a l'Enric?
3: Està venint. Doncs 15.
0: 15. Clar, 15 anys enrere no tenia el físic que té ara, lògicament.
3: No, a més, era esportista d'élite.
0: Dios!
1: L'Enric era esportista d'élite?
0: Què dius?
3: Sí.
1: I ara quants anys té l'Enric? Té 40 i pico, 50?
3: 44.
0: Té 44 anys. Vale. I la pregunta és... Si el coneixessis avui... També t'hi casaries, sí o no?
3: Ostres, quina pregunta?
4: No!
1: Com que no?
0: Com que no?
1: Vaja, nen de pinga.
0: No, però ha respost la mare.
3: Ja.
1: Sí, perquè el nen potser ni existiria.
0: Que encara no ha respost la mare, per cert, eh?
3: Sí,
1: encantaria. Ah, va. Oye, no traumeu més al pobre Enric, collons, hòstia.
0: Clar, pobre home.
1: Amb lo mono que és.
0: Molt bé.
3: Els meus estàndards també han anat baixant amb els anys, tampoc puc aspirar.
0: Home, clar, lògicament.
1: Clar, és que tu ja no tens tot on estava abans, eh, Núria?
3: No, jo tampoc.
1: Clar, que te caen al suelo ja, eh, Núria? Per favor. Per cert, recorda que el dia 6 heu de follar. I me la pela que estiguin els nens, vale? És el repte físic de l'empresa.
3: Sí, hombre, no.
1: I tu vas a mirar, niño.
0: No! Adéu, guapa, que vagi bé. Per favor. Bueno, si voleu demanar una broma telefònica...
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Demaneu-la a través del WhatsApp.
4: Flaix Urban. El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flaix FM.

0: Una cançó molt maca, però a la vegada molt trista, també. El Fercho. Això es diu Luna.
1: Però per què?
0: Home, perquè la lletra és molt trista, molt trista.
1: Molt autista.
0: No, trista.
1: Per favor.
0: Ai, per cert, està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada del wrap-up, tia.
1: En sèrio?
0: No,
1: vaya,
0: el tens.
1: Vaya broma.
0: No, és molt heavy. Doncs espavila, que en queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Plage FM.
1: Ah.
0: I està arrasant, eh?
1: No, és una barbaritat, el wrap-up, el que genera.
0: Entra a plagefm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah!
1: Què passa?
0: I encara ets a temps de treure't una pasta. 1.000 pavos, eh?
1: Gràcies a Infojobs, m'estàs dient?
0: Busca provadors de festes de Flash Espai FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres. Aquesta és la feina que has de fer.
1: El sou, 1.000 euros per una nit. Vamos! Joder!
0: Entra a Infojobs.net, des del web o des de l'app, busca Flash Espai FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes.
1: Vale.
0: I si t'escullen, t'emportes 1.000 pavos.
1: Així que creua els dits, col·lega, i a veure si t'emportes aquest gran premi, que no és la pasta només, sinó que és treballar al nostre costat.
0: Infojobs, la teva primera feina és aquí!
2: Truca'ns ara!
1: Truca!
2: 93 545 68 68.
0: Truca perquè avui busquem històries de casaments. Avui ens anem de boda.
1: Viva el novio!
0: Viva! Volem històries de casaments que han acabat molt malament o que han acabat molt bé, és igual, vale?
1: Sí, si veu plorar molt, per exemple, que això també és molt emocionant, o, que sé, o si la va palmar algú, no, per favor, espero que no.
0: Que rico! O que la nòvia no va aparèixer al casament.
1: Hòstia, el plantón, eh?
0: Home, un plantón en directe ha de ser molt emocionant.
1: Jo també et dic, eh? O sigui, està molt bé que ho deixis el dia abans o dos dies abans, perquè la vida tal. Ara bé, el plantón en l'altar és de zorro o de cabrona,
0: és de mala persona, de veritat.
1: Està molt malament, sí.
0: Sí, sí. Vinga, va, si tens alguna història per explicar-nos en un casament.
2: 93 545 68 68.
0: Pots trucar-nos, que hi ha el telèfon lliure. Ara mateix no hi ha ningú al telèfon, per tant, aprofita i truca ara, vale?
1: Així que va, truca i explica la teva anècdota de bodorrio. No ha de ser una megaboda, si va ser un casament per lo civil i veu una despesa de pinxos a un restaurant, també hi ha anècdotes segur que podeu explicar, eh?
0: I gent que treballa justament això, com has dit abans, a cambrers de bodes, que deuen tenir cada cosa, cosa que han vist.
1: Bueno, és que tu saps un salseo de quan vaig fer de cambrer, eh? Tu
0: joder!
1: Tu saps tot.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Com et dius?
1: Lo diré pronto.
3: Flora.
0: Flora, des d'on has trucat?
1: Dios, la Flora.
3: De Manresa.
0: Molt bé, Flora de Manresa. A veure, què t'ha passat tu en un casament, tia?
3: Bueno, això fa molts anys, perquè jo llavors era una nana que tenia 10 anys o així.
1: Clar, estaves a la flor de la vida.
0: El teu cosí, a la boda del teu cosí.
3: Es va casar el meu cosí, ja, bueno, ja quan la cosa estava així, per la part de la núvia va saltar que havia trobat la cartera.
0: A veure, torna a dir el que has dit, què has dit, Flora?
1: Que li va passar de la cartera?
3: Que li havien robat la cartera.
0: En el casament?
1: A una boda? Però si no té butxaques el vestit.
3: Un dels homes
1: era. Ah, vale. O sigui, un dels homes va perdre la cartera, no va ser la núvia, no?
3: No.
1: Dius que la Flora xotxea. A veure, Flora...
3: Es van liar tots els homes a hòsties.
0: Què dius?
1: Però Flora, i què vas fer tu?
3: Sí.
1: Els vas fer tots?
3: Tots. Es van fer allà.
0: A veure, després, Flora, és que ja t'escolta fatal, carinyo.
1: És que està molt nerviosa, es van fotre tots hòsties.
0: I després què?
1: Dios.
0: Bueno, que és que no pot ni explicar-ho.
1: És que està,
0: com va acabar la boda.
1: Està Flora de cobertura ara mateix. Vaya drama.
3: Però,
1: bueno, gran història, Flora, gràcies.
0: A veure, Flora, recapitulem. A la boda del teu cosí, un home va perdre la cartera i a partir d'aquí tots els homes es van quedar a hòsties.
3: Sí, va dir que li havien robat.
1: Vale.
3: I llavors es van començar a fotre hòsties entre tots.
0: Molt bé, com ha de ser.
1: Ara m'agrada.
0: Clar que sí. I després què?
3: Bueno, quan ja estava tot i ja s'havien cansat de fotre hòsties, llavors va resultar que la cartera estava al vàter.
0: No!
1: El vàter, això vol dir una cosa i us ho diré. Aquella persona, Flora, i ho sento si no t'agrada la resposta, aquella persona es va fotre cocaïna.
0: Ah, sí?
1: Perquè si no, per què treus la cartera al lavabo?
0: Ah, bueno, clar, el DNI per repartir la coca.
1: Clar.
0: Ah, molt bé.
1: Però, Flora, amb quina gent et juntes tu? Vaya yonqui.
0: Paraules d'expert, Tomàs.
1: Estàs dient?
3: Bueno, doncs mira,
0: sí. Va anar així, això. Sí, va anar així, però la bota se m'ha anat tombar pel cul, perquè clar, la gent ja estava barallada i cardada d'ostres.
3: Ja va estar.
1: Clar, por tu culpa, Flora,
3: ja
1: por tu culpa.
0: Clar.
3: No.
0: Flora, la que va perdre la cartera va ser tu?
3: No. El pare de la núvia, crec.
0: El pare de, a sobre el pare de la núvia va ser el que perd la cartera.
1: Clar, que devia ser grandet i la gent va dir pobret, tal, i llavors es van quedar d'hòsties. Oye, Flora, ara una pregunta bastant personal. Tu ara quants anys tens? 60 i pico?
3: 67.
1: Vale, Flora, la pregunta és...
0: Vaya vieja.
1: Independentment de si ho vas fer també aquella boda o no, tu algun cop has provat les drogues?
3: No.
4: Tomba.
1: Vaya mentidera. Vaya trola.
0: Vaya mentidera.
3: No, t'ho dic que no.
0: Molt bé, un aplaudiment. No.
1: Ni un peta, ni una flora de marihuana.
3: No.
0: No.
1: Ni l'alcohol.
3: Ni... No.
0: Alcohol, res d'alcohol.
1: Perdona que no, no me lo crea.
3: Alcohol, sí,
1: Vaya yonqui.
0: I un cigarro?
3: Això també,
4: cigarro. Bomba.
1: Flora, has passat de no consumir res a pràcticament ser Pablo Escobar.
3: Ja. Nanos, és que són uns altres temps, tio.
1: Clar, sí, ara, si veiessis ara el Miquel, de festa...
0: No, jo si no vaig res, fora de mi.
3: No, clar, sí. Si jo tingués la vostra edat, bueno...
1: M'ho cardava tot pel nas.
0: Si tinguessis la nostra edat, què faries, Flora?
1: Què faries?
3: Pues veure com una corsaca i fumar porqueries.
0: I fumar porqueries. Quines porqueries fumaries, Flora?
1: Crac.
3: Bueno, marihuana i totes aquestes...
0: Per favor, Flora, què estàs dient?
1: Flora, però avisa'ns que t'acompanyem i fem el diumenge.
3: No.
0: Vaya yonqui.
1: Oye, per cert, vull aprofitar la figura madura de la Flora perquè envio un missatge als nens, vale? Flora, pots dir als nens que a partir de les 9 no poden trucar?
3: A veure, nens, a dormir ja, eh?
0: Molt bé!
3: A les 9, a dormir, que
0: vaya.
3: No... Quan tenia la vostra edat, fumava a les 8 porro. Ja em feien anar a dormir.
0: A les 8 et feien anar a dormir, Flora.
1: Flora, no menteixis que tu ja fumaves crack, eh? A l'edat dels nens, ja ho sabem,
0: eh? Que sí, crack.
3: No.
1: No? Bueno.
3: Què va, què va.

0: Això es diu Olvidar-nos de tot, el Cano i el Justin Quiles junts a través del Flash Urbà.
1: Molt bona cançó per continuar amb el programa i, sobretot, per anar a la puta cama con los niños.
0: Ja ho ha dit la Flora, els nens a partir de les 9 no poden trucar al Flash Urbà, vale?
1: Sí, exacte.
0: Doncs anem a escoltar la cançó que canta la Gemma Manzanero.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Que es casa, per cert. El
2: Flash Urbà us desitja bona nit.
1: Així.
2: És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols.
1: Adéu.
2: No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir.
1: Ho, ho, ho.
2: No et facis la dormit.
1: Ah, no.
2: Saben que t'estàs amagant. Ah. Agafa el pelús i vés a fer un on. És hora de dormir.
3: S'ha quedat sense veu.
1: Sí, sí. A favor.
0: Els nens a partir de les 9 no poden trucar al Flash Urbà, però sí que ens poden escoltar, vale? Només faltaria.
1: Ara ens agrada.
0: Avui, que per cert, si t'acabes d'incorporar al Flash Urbà, avui parlem de casaments. Avui ens anem de boda!
1: Sí, i és que arriben els mesos de boda, eh? La gent ja s'està casant ara.
0: Sí.
1: I aquest estiu també, i sobretot també per l'entrada del curs vinent, al setembre, octubre, la penya anirà a saco.
0: Heu de trucar i explicar experiències random que us hagin passat en diferents casaments, vale? Vinga, 935456868.
1: Buah.
0: Fem-ho.
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Vinga, va.
1: Jo en tinc d'experiències, però clar, no les puc dir.
0: Hola, bona tarda, bona nit.
5: Hola, què tal?
0: Hola, com et dius?
5: Hola, pues soc la Laura.
0: La Laura, des d'on ens truques, carinyo?
1: La Laura.
5: Pues mira, de Vilanova i la Geltrú.
0: A veure, Laura, què t'ha passat a tu en un casament?
5: Doncs mira, jo estava sortint...
0: Ui, què has dit?
1: I... Estaves què? Sortint de què?
5: Estava sortint amb un noi que era de Navarra.
0: Vale.
5: És que estic al cotxe, estic conduint.
1: Tranquil·la.
5: Total, que vam anar a una boda d'una...
0: D'una amiga teva?
5: I un col·lega va convidar una xurri que tenia del Tinder que es colés a la boda. I la tia es va plantar a la boda.
1: Hòstia.

0: Total, que la tia, casualment, quan va venir, es veu que era un rotllo d'aquests intensos que havia sigut del nòvio, que era metge. Bueno, es van conèixer a medicina.
1: Però això
0: i quan
1: sabia...
0: la va veure el nòvio, a la boda es va quedar blanc.
2: Clar, perquè el tio que es casava...
1: va tenir un rotllo sí. Amb aquesta que es va colar amb aquest rotllete d'un altre tio.
2: Dios!
0: Exacte.
1: Vaya fresca.
0: Que
1: fèria,
0: eh? Mira però, que hi ha gent al món, eh?
1: Però espera una cosa, la tia no sabia, no?, que qui es casava era aquest pavo que es va follar el seu dia?
0: No, no, no ho sabia. O sigui...
1: perquè si no, vaya fresca.
0: Justa ella va dir, cony, aquest tio el conec. I vam dir, pues és el nòvio, saps?
2: No!
0: I va dir, si me l'he tirat jo a medicina.
2: No!
1: Hala! Oh. Ah. Sí. Suposo que va marxar, no?
0: No, no, es va quedar, es va follar la mica ja, que estava a tope.
2: Se'l va follar al casament, molt bé.
1: Però a veure, suposo que es va colar després de la boda i de tot lo seriós, no? Perquè si no és una falta de respecte gravíssima.
0: Bueno, va colar la tia, el tio, o sigui, l'amic del nòvio, que la va convidar, va dir, no, no, tu cola't, que aquí som ciento y la madre.
1: Però ja era la festa, vull dir, ja era la festa, no? Ja no era com la part seriosa ja era, de la cerimònia.
0: Sí, ja era post-banquet,
2: eh? Vale.
0: Sí.
2: Bueno, com a mínim no és tan lleig com si sortís al mig de la cerimònia, saps? Ah,
1: no és mala, eh, colar-se a una boda? És com la de colar-se a típiques... a un funeral, o sigui, no al funeral, però quan posen el catering i tal, ningú et pregunta perquè és rotllo, qui eres tu?
2: Clar, saps? Mentre que no et pillin els nòvios...
1: Tu sempre saps? Pots dir, no, lo conocía, era un buen amigo del barrio, jo què sé, clar. Saps? T'inventes qualsevol cosa.
2: Mentre que no sigui a la cerimònia, saps?
1: Exacte, així que ja teniu un nuevo truco romano.
2: Claro. Molt bé, Romana, Laura.
1: Per favor! Però per què has dit romana?
2: No ho sé, se m'ha parat.
1: Mare meva.
2: Bueno, bé, Laura, i tu aquest home te'l vas xingar o no?
0: El què, perdona?
2: Que si te'l vas xingar tu també, aquest home.
0: Com, com?
2: Que si te l'has follat.
1: Mare.
0: No me l'he follat, no. Aquest no. Jo tenia el meu xurri.
1: I encara esteu junts o ara hi ha suerte?
0: No, ara ja està, ara ja. Cadascú per la seva banda. Oh. Cadascú va tirar pel monte, al seu monte.
2: Per tant, no us vau casar mai?
0: No, no ens hem casat mai. Ara estic amb un altre. Un català de pura cepa.
2: Molt bé.
1: Dos, ara m'agrada, ara m'agrada.
2: Molt bé, guapa. Gràcies. Que vagi bé, Laura.
1: Adéu, Laura.
0: Un besito.
2: Un besito. Doncs històries com aquestes són les que volem avui al Flash Urban. Històries de casament.
1: Sí. Hòstia, aquesta m'ha agradat, eh?
2: Sí.
1: I la de colar-se a bodes no està mal, tio.
2: Podem fer-ho algun dia.
1: No està gens malament.
2: Doncs vinga, va, que ens convidin i nosaltres anem.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu 2026. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.
1: Ah, ah, ah, que graciosa, hija.
0: Ah, sí. Avui parlem de casaments. Avui volem que ens truqueu i ens expliqueu històries, anècdotes que us hagin passat a casaments. Aquí, al Flash Urban, vale?
1: I hem tingut de tot, eh? Baralla entre el nòvio i un cosí, una pilingui que es va colar una boda, de molt tot. Bé. Mare meva.
0: Tenim a l'Alan. Hola, Alan. Bona nit.
2: Hola, què tal?
0: L'Alan ens ha trucat perquè aquest mes de juliol, el mes que ve, té una boda. Eh que sí, Alan?
2: Efectivament, efectivament.
0: Qui es casa?
2: Es casa, buf, mira, la exdona del meu pare, que va tenir una filla, i jo, meu pare, ja no en parlo, però he mantingut el contacte amb ella, que viu a Galícia, i jo sóc d'aquí, Mataró.
1: Mare meva, Alan.
0: A veure, la exdona del teu pare.
1: Que van tenir una filla, que és la seva germana, però ell, com no es parla amb el seu pare, encara manté una mínima relació amb l'exdona.
0: I anirà a la boda.
1: I anirà a la boda convidat.
0: Vale.
2: Exacte.
0: Molt bé. I l'Alan ens ha trucat avui al Flash Urban, no per explicar una història, sinó per dir-nos que la vol liar en aquesta boda, vale? Vol anar a la boda i la vol liar. I vol que la gent truqui, o nosaltres l'aconsellem, i dir què hauria de fer l'Alan per liar-la a la boda de la exdona del seu pare.
2: Vale. Sí, sense miraments, eh? Picant a les copes de cava, laxantes al menjar, el que sigui, el que faci falta.
1: Vale. Un moment, la idea és que la gent es trobi bé. O sigui, podeu liar-la sense alterar la salut, no?
2: Bueno, bueno. El que faci falta.
1: Vale. Aviam, jo només vull dir que és a Galícia, no la boda?
0: Clar.
2: Sí.
1: Ja sabeu el que hi ha a Galícia.
0: Què hi ha a Galícia?
1: Pues, la farinha.
0: Ah, vale.
1: Clar, amb això ja tens una facilitat per pillar drogues.
0: Vale, fem una cosa, va, obrim el WhatsApp. Molt express, eh? 699-69-69-69. Ara mateix la gent ha d'enviar WhatsApp escrit, vale?
1: Sí.
0: I proposar coses de què pot fer l'Alan a aquesta boda.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Però ara mateix, eh? Heu d'escriure què hauria de fer l'Alan en aquesta boda per liar-la. 699-69-69-69. A veure què escriu la gent. Va,
1: vinga. Vinga, va, així de senzill, expliqueu-nos què pot fer l'Alan. Recordem, la boda és a Galícia, és l'exdona del seu pare. Mm. Home, seria un puntazo que portés al pare, saps? Això sí que seria liar-la.
0: Uah, això m'encantaria, Alan.
1: Això...
2: Hòstia, estaria heavy, eh? Però el meu pare viu a Calella.
0: A Calella.
1: Bueno, doncs li dius, que us voleu perdonar i el portes a Galícia d'aventures.
2: No, una merda, no s'ho mereix.
0: Hola, hola.
2: T'imagines que m'has d'escoltar, ara?
1: Bueno, podria ser.
0: Però què ha passat amb el teu pare, Alan?
1: Sí, tio.
2: Buf, el meu pare ha sigut un perra tota la vida i ho va deixar a mi mare quan jo tenia 7 anys i, bueno, ha seguit mantenint el ritme de... d'aquest ritme de Galícia que deia, o de Seguito Bianchio. Mm. Bueno, com ho has dit, això? Les farinetes.
1: Sí, sí, farina. Vale.
2: Pues ha seguit el ritme. I,
1: okay.
2: I jo pues, que... he après a fer el que no, el que no he de fer per ser com el meu pare.
0: Vale.
1: Ah, o sigui, perdona, la indiscreció. Vols dir que el teu pare consumia substàncies al seu dia?
2: Sí, de tot, de tot.
0: I encara no ho ha deixat, doncs?
2: No, no, no.
1: I no ha volgut deixar-ho, ja. Això és delicat, és delicat.
0: Per això tu vas trencar peres amb el teu pare.
2: Bueno, jo tenia 7 anys i jo no m'entenava, però...
0: Vale.
2: Però ara que ja sóc grandet, ja m'he enterat com funciona el tema.
1: Bueno, per trencar el gel després d'aquest drama familiar, tenim idees.
0: Què està dient la gent? Va, 699-69-69-69, què ha de fer l'Alan per liar-la a la boda de la exdona del seu pare, va.
1: Vinga, va, aquí vinga, una tal Fàtima... A callar, Alan, una tal Fàtima ens diu contracta una cabra i balla una batxata romàntica amb ella, això seria risses.
0: Amb una cabra.
1: A més, a Galícia les tens a tocar, estan a prop, allà tens facilitat.
0: Molt bé.
1: Què més? Que contracti strippers enanos i que entrin a mitja boda, vale. Això també està guai, a mig del sopar que entrin strippers, pot ser risa, si voleu liar-la de veritat. Un altre pavo ens diu ficar M a les begudes dels combinats. Home, això no. Això jo, drogar la gent sense que ho sàpiga, no...
0: Home, i menys el que ens acaba d'explicar l'Alan.
2: Home, clar, després d'experiència amb el pare, l'últim que vull,
1: això. Sí, clar, perdona, Alan, per el que he dit abans. Després un altre nen havia posat alguna cosa, però l'ha borrat el missatge, devia ser massa bèstia.
0: Aquí m'han posat que hi vagi ell i ja tenen un pallasso. Per favor!
1: Dios! Mira...
2: Sóc un bon pallasso, sí, digue-li.
1: Bueno, més que liar-la és passar-s'ho bé. De postres, brownie de marihuana i, bueno, pel nòvio, gritamissú.
0: Però què us passa amb la droga?
1: O contractar un nan per 250 euros i liar-la. Què us passa amb els enanos, eh? Molt la minya mal, tot plegat.
2: Hi ha molt de fetitxe per aquí, eh?
1: Sí, sí, ens agraden a tothom, ja ho sabem.
0: Alan, estàs prenent nota, no?, del que pot ser la boda?
2: Sí, sí, sí. Jo estic escombrant mentre estic escoltant-vos.
1: Estàs escombrant? Dios.
2: Sí, estic treballant. Soc puto autònom i aquí segueixo, encara. Des de les 8:30 al matí.
0: De què treballes?
1: Ets escombraire?
2: No. Bueno, potser si fos escombrer estaria més tranquil. Vale. Però no, soc mecànic de motos. Fa dos mesos que he obert un taller aquí a Mataró i, i encara estic aquí a tope.
0: Molt bé. Arrencant el negoci.
2: Si em voleu fer publi, us deixo,
0: Bueno, fa agafar el carrer.
1: Ja t'estem fent la publi de la boda. Oye, no, el que et volíem dir, clar, si la boda hagués estat aquí a Catalunya... Si volies liar-la, ens portaves el Miquel i a mi, saps?
0: I tots els oients.
2: Sí, seria de conya. I la barbacoa aquesta que esteu tramant, què? Jo puc venir o no?
1: Això ho posarem pel grup. Sí, pots venir.
0: Pots venir. Enviar un WhatsApp, vale?
1: Sí.
2: Vale.
0: Vinga, perfecte.
1: Vinga, Alan.
0: Gràcies, Alan. Que vagi
2: bé. Adéu. Que vagi bé. Merci.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix. 3 dies d'autèntica bogeria.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: La Tini amb això que es diu Dos amantes al Flash Urban. Imagines dos amantes en un casament i se'n va la vida, la boda a tomar pel cul?
1: Home, és que això ha passat més d'un cop, eh?
0: Sí, sí.
1: Més d'un cop.
0: Pot passar, eh?
1: Home, oi tant.
0: Vinga, històries en casaments.
2: 93 545 68 68.
0: A veure què diuen aquí, hola.
3: Hola, bona tarda, què tal?
1: Ei,
3: soc l'Alan. Res, volia dir la meva experiència que vaig tenir. Vale, jo sóc DJ. Res, em van contractar per anar a una boda de plata dels 25 anys casats.
1: Vale.
3: Van simular un altre casament i tal, i llavors a la nit va haver-hi festa, el sopar i tal. Bueno, el de sempre. Vale. Llavors, jo vaig anar a punxar, evidentment, i no sé si van ser cap a la una o les dues de la nit es van presentar els Mossos. Els Mossos deien que, bueno, que algú s'havia queixat, que, bueno, que apaguéssim la música i fora. Tot i això, estàvem a una casa rural, estàvem al mig del camp, vull dir, ja em diràs tu qui es queixarà. Total, que la jefa, bueno, clar, qui em va contractar, quan van marxar els Mossos, va dir, no, tu segueix, tu tira. Jo, vale, doncs jo tiro, cap problema. No, vaig intentar baixar una mica el volum de la música per si de cas, i res, al cap de mitja hora, uns 40 minuts, ja van venir. O sigui, no els antidisturbis dels Mossos, sinó de la local. Aquests que van ja més trajeats i amb les furgones.
1: Vale.
3: Res, volien el que és requisar l'equip, perquè, clar, es veu que els Mossos ja els van avisar i tal, em volien requisar l'equip, bueno, es va muntar un merder que pa què més. Bueno, però la qüestió no acaba aquí. La qüestió és, a que no us imagineu qui va trucar i qui es va queixar? Perquè jo sí que ho sé. Qui dieu que va ser?
0: Qui va ser?
1: Que hem de fer una puta adivinança ara?
0: Ara no, ara clar, ara ens serà així.
1: A veure, una cosa, el que no podeu fer és fer-nos una pregunta, una endivinalla, amb un WhatsApp. Vull dir, això ho feu per telèfon, que llavors ens ho podeu respondre, fills de puta!
0: Clar, ara jo vull saber qui va trucar. Això? Anem a trucar-lo?
1: Sí, no, clar, ara mateix. Mira, aquí tens.
0: Anem a trucar aquest home perquè vull saber com acaba aquesta història. Ah, i és tècnic sanitari.
1: Sembla que sí. Es diu Alan, també, com l'oient que ha trucat abans explicant-nos lo de la boda gallega.
0: Doncs va, anem a trucar a l'Alan, perquè clar, ens ha deixat així. I això no pot ser.
1: És difícil vèncer a qui mai es rendeix.
0: Molt bé.
1: Bon estat de WhatsApp, eh?
0: Volem saber qui va ser la persona que va trucar als Mossos.
1: Però com ens deixa així el molt malparit?
0: I va desmuntar la boda.
4: Home, su llamada se transferirá al buzón de voz. El destinatario al que desea localizar.
1: Vaya merda de telèfon, però què és això?
0: Bueno, no podem trucar aquest home.
1: Bueno, doncs malauradament hem de seguir amb la incògnita. Vaja. Aquest programa, vaya show.
0: Bueno. Vinga, va, experiències que us han passat en casaments, vinga.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon de la ràdio 935456868. Ara mateix tens el telèfon lliure.
1: Sí, un altre dia també hauríem de preguntar les experiències dels comiats de solter o soltera, eh? També
0: aquí pot haver-hi cada banya, cada cuerno.
1: Dios, és que deu haver de tot, eh?
0: Deu haver-hi cada cuerno. En comiats de solter, buah.
1: A veure, si la gent també vol explicar-nos de comiat de solter, podem afegir-ho a les bodes, també, saps?
0: Afegim boda i comiat de solter a partir d'ara.
1: Vamos!
0: Hola, bona nit!
5: Bona nit!
0: Hola, com et dius?
5: Soc l'Alan, el de l'àudio.
0: Ah, ets tu!
1: Per fi, cabron!
5: Sí, sóc jo.
0: A veure, per fer un resum, estaves tu punxant, estaves fent de DJ en una boda, sí. I de cop i volta venen els Mossos i els antidisturbis de la local i comencen a desmuntar-ho tot.
5: Sí, i es va acabar allà. I temps després... Temps després una persona em va enviar un WhatsApp demanant-me disculpes de que havia estat ella, aquesta persona, qui havia trucat.
0: Vale. I qui era aquesta persona?
5: Una de les meves ex.
1: Oh. Hòstia, vaya meuca. Perdó, però que cabrona. No?
5: Sí, resulta ser que ella havia estat convidada. Vale. I jo ja la vaig veure per allà i en aquell temps ens portàvem malament. I doncs va ser ella la filla de sa mare.
0: Però ella què tenia a veure amb la gent del casament? Tu només eres el DJ.
5: No, o sigui, jo era el DJ només. I els pares de la meva ex eren amics dels que, del, dels que es casaven.
1: Ah, llavors ella venia potser de rebot. I és sí, un poble petit sí, i suposo que tots us coneixeu tots i tot el rotllo, no?
5: Sí. Sí, sí, sí.
1: Vale. La mare que em va parir.
0: Per tant, a tu no et volia fer res en persona, vull dir, simplement és perquè... No?
5: Jo no sé si creure que va trucar per tocar-me els collons a mi o per molestar els que es casaven. Llavors, Dios. No ho sé.
1: Que també teníem el rotllo amb els que es casaven. Potser el problema era ella i no la resta, no?
0: Dios!
5: Ah, això no ho sé, veus?
1: Home, jo no li perdono... Jo, de veritat, que em parin la festa em cabreja molt, tio. O sigui...
0: Home, sí, més un casament, tia. Hòstia,
1: per allà a sobre.
5: Ja.
0: Ah. Bueno, sí, molt sí. bé. I tu et dediques a fer de DJ a diferents bodes i casaments?
5: Bueno, sí, és un, com un hobby. Vull dir, és, faig aniversaris, bodes... I, mm-hmm. pues, molt
0: bé.
5: És molt hobby.
0: Molt bé, Alan. Perfecte.
1: Pues res, molta sort amb les següents bodes i espero que no et xapin el xiringuito. Bueno, tu vas cobrar igual, no?
0: Perquè al final... Clar.
5: Jo, clar. No, sí, sí, jo vaig cobrar igual perquè no va ser culpa meva.
0: Ah, doncs pues millor.
5: I és més, els que es van tornar a casar van haver d'anar a buscar el meu equip a la policia local Ara. Per retornar-me'l.
0: Molt bé.
1: Oye, no, saps què? Alan, fem una cosa. Ens pagues 50 pavos i nosaltres anem denunciant a les bodes on punxis perquè així tu marxes dues hores abans, saps o no?
5: I cobro igual.
0: I cobrem, clar, i nosaltres, ja està, el negoci
1: i ens,
0: fet.
1: I ens pagues una comissió petita només per trucar, ens fas un bizum, vale?
0: El negoci fet, Alan, tio.
5: Sí, clar, clar.
0: Vinga, adéu una.
1: Oye, pues no és mala aquesta idea, eh? Cuidao. Ah.
0: Va, guapo, que vagi bé.
5: Ens veiem a la barbacoa, noi.
0: Vamos!
1: Venga.
0: Ara busquem històries de casaments i també històries de... atenció, això sí que vindrà fort.
1: Això és bomba, sí.
0: De comiats de solter.
1: Clar que sí. Comiats de solter o de soltera. Va bé stripper, va bé xorra a l'aire. Què va bé?
0: Volem saber-ho tot!
1: Sí!
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: seré tú.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Lo escolto tots els dies i sou uns maricons. Ell diu unes coses que no pot ser.
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: és la Bizarra Music Sessions número 48 amb Tiago PZK.
1: Moltíssima atenció amb aquest tema que ja teníem oblidat, però que bé sona, eh?
0: Molt, molt,
1: molt. Guapo.
0: I que bé que sonarà la broma que estem a punt de fer ara mateix. A qui anem a trucar ara?
1: Doncs anem a trucar un xaval de 18 anys, val? Mm. I ens anem a fer passar per un casino. Que,
0: molt bé.
1: Que diria que és la primera vegada que
2: Bingo.
1: Ho fem. Línia, la que me tomaré en el baño. Bueno,
2: Vaya.
1: Diu així. Hola, som un de la Riba Bonàs. M'agradaria que fessis una broma a un amic meu que és de Bulgària. Es diu Marc Stoikev. I que el truqueu dient que sou del bingo de Tarragona i que li ha tocat un premi per ser el client número 1 milió.
2: Molt bé.
1: A veure, té 18 anys, suposo que s'ho creurà, no?
2: En mare meva, edat, i
1: amb aquestes edats ens ho creiem tot. Això, esperem que no tingui un Android de pinga, que vagi amb l'iPhone.
2: Si va al bingo, segur que s'ho creu, això, eh?
1: Sí, home, sí.
2: Doncs va, anem a trucar. Com es diu aquest home?
1: Aquest home es diu Marc Stoikev.
2: El Marc.
1: I el bingo ho sap perquè sempre donem el DNI quan juguem allà. Problemes. Vinga, Marc. Ei, Marc. Potser està sopant-ho, el bingo. Pitjor encara.
2: Què passa a la gent de 18 anys?
3: Buenas.
1: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Stoikev?
3: Sí, per què?
1: Què tal, com estàs? Mira, et truco del bingo de Tarragona. Tindries un minut per parlar amb mi, sisplau?
3: Sí.
1: Vale. Re, no t'espantis, són bones notícies. Era només per bueno, que sàpigues que tu al final ens dones les teves dades i ja sabeu que les dades personals formen part del casino, del bingo, en el moment en què les doneu. Vale? Aleshores, em pots confirmar, sisplau, que tens mínim 18 anys?
3: Sí, sí, sí. Com vols que t'ho confirmi, o sigui...
1: Vale, vale. Correcte. Bueno, a vegades, jo què sé, saps? Ho preguntem per si de cas. Igual que les webs on compres tabac i alcohol, ja saps com funciona aquesta moguda dels adults.
3: Sí, sí.
1: Vale, no? Res, estàs content amb els serveis que t'oferim o no, al Bingo Tarragona?
3: Sí, sí. Està puta mare. Vale.
1: Bueno, vale, vale. Ens podries dir amb quina habitualitat vas al bingo o no a jugar?
3: Només he anat dos cops, o sigui, no...
1: Vale, vale, vale. No, si nosaltres tenim marcat, aquí a la màquina un surt, o sigui que res. No, era només per informar-te, vale? Això no és habitual amb els nostres bingos, de fet no, ara no hauràs de donar-nos cap mena d'informació perquè et quedis tranquil, però res, quan puguis passar per aquí perquè bàsicament t'ha tocat una targeta regal de 5.000 euros jugant al mateix bingo.
3: Vale.
1: Vale.
3: Això ve...
1: Digue'm, perdona. Si vols, avui pots venir, sí, però no sé per què t'estàs rient.
3: No, perquè estava justament un partit del FIFA.
1: Ah, vale, no, a veure, si no, si, de veritat, no t'ho prenguis a broma, perquè això és seriós, si no vols els 5.000 euros per jugar, no passa
3: sí,
1: res.
3: Sí, sí, sí.
1: Vale, doncs res, passa't quan vulguis, res, això és que la màquina ens ha saltat amb la fluctuació dels clients i tu ets el número 1 milió que ha passat per nostres bingo. I res, la forma d'agrair, doncs, fidelitat i que heu passat per aquí, doncs, és amb aquesta targeta regal.
3: D'acord.
1: Vale. Tot bé o no?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: No, és que et noto una mica raro, no sé què et passa.
3: No, que estic... Estic donant-li al gat de menjar.
1: Vale. Oye, res, només per acabar de confirmar, em pots dir per quina lletra acaba el teu DNI?
3: Per quina lletra? I el nostre L.
1: Vale, la L. Vale. Vale, perfecte. Doncs amb aquesta L et pots liar un peta, vale? Perquè estàs a Flash FM. Això és una broma telefònica.
3: Ja us vaig trucar l'altre dia, cabrons.
0: Ens vas trucar l'altre dia?
1: Joder!
0: Sí. I per què no ho dius, cabrons?
1: Ara meva, el puto... El puto Stoikov de pinga. Bueno, escolta, aquesta broma la demanava un col·lega teu que es diu Jofre, vale?
3: Ja ho sé, i em sortiu aquí, vaig trucar l'altre dia pel cumple un amic.
1: Joder!
0: Ah, sí?
1: Ens ho podries estalviar, tot això, conyo?
0: I nosaltres aquí corren-nos la broma.
3: Ja, el que tinc massa el personatge.
1: Vaya drama banana.
0: Escolta, Marc, qui és el Jofre?
3: El Jofre, jo què sé, tio, només folla, el cabron.
0: Només... Ah, que només... És un home que només folla, el Jofre.
1: Però què vols dir amb això?
3: Sí, tio, no surt.
1: A veure, però què vols dir amb això, bro?
0: S'ha fet nòvia i des que té nòvia ja no...
3: Sí, la correa aprieta.
0: És d'aquests, que es fa nòvia i després deixa els col·legues. Hola!
1: I es passa els dies amb cajas rojas de Nestlé i follant, no?
0: Hola!
3: Més o menys.
0: Home, aquests amics i amigues que tenen nòvio o nòvia i després s'obliden dels amics...
1: Drama.
0: Fatal.
1: Drama.
3: No s'oblida, però...
0: Sí, però saps què passa amb aquesta gent, Marc? Que després quan ho deixen amb la nòvia...
3: Tornen.
0: Ah, clar. Però després dius, no, ara sí que te'n recordes a mi, saps?
1: El Miquel, jo crec que va amb rancor d'alguna anècdota, que ens compartirà ara mateix.
0: Jo
1: Miquel,
0: no.
1: Miquel, et recorda alguna cosa o no?
4: Oh. Favor.
0: Molt bé. Gràcies, Marc, que vagi bé.
4: Vinga, xaval.
3: Adiós.
0: Bueno, doncs és la broma que li hem fet al Marc. Si voleu fer una broma, envieu-nos un WhatsApp.
5: Envia'ns un WhatsApp.
0: Vinga.
5: 699-69-69-69.
0: I és veritat, aquests amics fan ràbia, tio.
1: Sí, la veritat és que... No, no, tota la raó, tota la raó. O sigui, quan tingueu nòvia o nòvio, sisplau, tingueu cura també de les relacions que han estat sempre al vostre costat, família i amics.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, clar.
0: Ah, vale.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però no és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: y dice, y diu, al clare, nada más que se love.
1: Amor.
0: És que avui estem fent un programa d'amor, de casaments.
1: Bueno, i ara de comiats de solter, que no sé si és molt d'amor, allò.
0: Vamos!
1: Joder.
0: Volem experiències viscudes en casaments i en comiats de solter. Vinga, va.
2: Truca'ns ara. Llama. 93 545 68 68.
0: A veure què explica la People.
1: Sí, volem d'aquestes anècdotes així bèsties, si veu contractar un stripper o un stripper, si veu consumir drogues, o si us van fotre fora d'un restaurant.
0: Wow! O si tu eres el cambrer d'aquest restaurant.
1: I vas veure coses amb els teus ulls.
0: Moltes coses vas veure amb aquells ulls.
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, 93-545-6868. És el telèfon de la ràdio. Està obert ara mateix. Va, vinga.
1: Vinga, línies obertes, perquè truqueu-nos.
0: Estem ben oberts?
1: Clar, sempre.
0: Ah, sí?
1: Evidentment.
0: Però què estàs dient?
2: Hola. 93-545-6868.
0: Avui ens anem...
1: De puta.
0: Exactament.
1: De puta. Clar, és que ho has deixat a huevo, bro.
0: Ai, Dios, vale, molt bé. És que no truca ningú.
1: No, home, no, això és impossible, ara no, trucaran.
0: Sí, tu creus?
1: No, home, clar, ara trucaran, 100%.
0: Sí.
1: Va, no tingueu por, penseu que no heu de dir-nos el vostre nom i cognom.
0: És que sempre és aquesta hora, menys quart, menys 10, sempre.
1: A què hem de començar a fer programa de 7 a 10?
0: T'imagines?
1: Els de l'Urban...
0: Jo, mentre que no miquen dissabtes, cap problema.
1: Avancen el programa, 100%.
0: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Meia.
0: Hòstia, baixa'm el volum de la ràdio, guapa, que estàs més sorda com Meia. Pallasso. Què?
3: Ara.
1: Com et dius?
3: Noelia.
0: Noelia, tia, costa, parlar amb tu, carinyo.
1: Déu meu, senyor. Vale, Noelia, doncs pues explica'ns què tens entre manos.
3: Pues jo vaig anar... Bueno, tenia un nòvio que portava a mi dos mesos i em va invitar va convidar a la boda de la seva germana, que jo no volia, però bueno. I quan vaig anar, el nòvio era el germà del meu exnòvio.
0: Hola!
1: En sèrio?
3: I no sabia, jo.
0: Per tant, et vas trobar el teu ex allà?
3: Clar.
0: Dios.
3: I nosaltres... Estava un altre, i bueno, vaig una mica incòmode.
1: Que desagradable, no, aquesta anècdota?
3: Home, i m'anava buscant el lavabo i pa, jo...
0: Què?
1: Espera, espera, espera. Però tu vas anar amb un nòvio o no?
3: No vaig anar amb el meu nòvio, que res, portava dos mesos.
1: Hòstia, clar. I el pavo va anar a buscar-te el lavabo per a veure si et conqueria.
3: Sí, sí, sí, a veure si podia trobar alguna cosa més.
0: Ula, i el teu nòvio?
3: Bueno, em va deixar, però jo no vaig fer res.
1: No, però dic, a la boda li vas dir a algú del pal, mira, aquest tio m'ha fet això?
3: No.
1: Ah, pues això és un red flag, queda per teva, t'he de dir.
3: Bueno, a lo millor sí, que era una mica. Després no va ser cap res, ni un ni l'altre.
0: Però per tant, tu no li vas dir al teu nòvio que aquell home era el teu ex?
3: No.
0: No li vas dir? Però, bueno,
1: perquè en el fons ja estava agradant. Li estava agradant en el fons aquesta persecució. Digues la veritat.
3: Gràcies, sí.
1: Oh, vaya.
0: Però, tia, però que en el lavabo t'estava tirant els tejos i tu que li tornaves o no?
3: Jo era molt jove, tenia 19 anys.
1: Digue'ns la veritat, què vas fer amb ell al lavabo?
3: No vaig fer res.
1: Ni un piquit, et vas deixar fer un piquito, segur.
3: Piquito.
0: No!
1: A los Rubiales.
0: Et vas fer un pico?
3: Sí, em va robar.
0: No, us vau liar, Noelia.
3: No.
1: Jo crec que va quedar en el pico, però bueno.
0: Però ja és això, ja ho sento molt, Noelia, et vas portar malament, reina.
1: On va posar la seva mà? A la teva cintura o als teus pits?
3: No. No, només em va robar un pico i ja està.
0: Vale, però és que, clar, no pot ser, tia. Sí, ho sento, eh? Però, clar, s'estava casant el germà del teu nòvio.
3: Bueno, pues buscava algo més.
0: El teu nòvio estava a la boda i, mentrestant, tu t'estaves liant amb el teu ex. Per favor, tia!
1: No, per favor, eh?
0: Veus com t'estaves liant?
1: Més guarra que Barcelona després de Cap d'Any, per favor.
0: Molt heavy.
3: Va, això fa molts anys, ja.
0: Sí, bueno, i amb aquest nòvio encara hi ets?
1: No, ho van deixar.
3: No.
0: T'ho mereixes.
3: Va durar dos mesos igual que l'altre.
0: Ai, per favor, cada dos mesos canvies de nòvio.
1: Ara quants anys tens?
3: Ara tinc 45.
0: I quants nòvios tens ara mateix?
3: ara només un marit.
0: Un marit?
1: Un marit. I si ara va algú al lavabo, que també et deixes donar picos o no?
3: Home, ja no.
0: Espera, Noelia, cuidado que no et trobi al lavabo.
1: Per favor.
0: Perquè et menjaré la boca. Noelia.
1: Viales, no?
3: Mare meva.
0: No, perquè ella voldrà, perquè no? Ella voldrà.
1: Dirà, ai, no, m'han robat un pico, que horror.
0: La Noelia cada vegada que va a un lavabo públic es lia amb algú.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sempre.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va al lavabo del Corte Inglés? Pico.
1: Tacatà.
0: Va al lavabo de... del cine? Pico.
1: Bueno, i ojo als provadors de roba, que la Noelia un dia em va agafar del braç, em va fotre dins i em va dir, vols veure la meva teta?
0: No!
1: No pot ser, Noelia.
0: Noelia, tia, t'has de controlar una mica. Sí. Saps?
3: Ja em controlo, vaig créixer.
0: Sí, sí. Bueno. La Noelia va al lavabo del Bon Preu? Pico.
1: Patapà.
0: Molt heavy.
1: A la benzinera, que està ple de diarrea. Patapà, també un pico.
0: No, para.
1: Prou ja, Noelia.
0: I el seu nòvio esperant-lo al cotxe, eh?
1: El marit. Ara és marit.
0: El seu marit posant gasolina i ella aliança amb el gasolinero.
1: És un escàndalo.
3: Ara ja no hi ha gasolineros.
1: Ara és tot automàtic, no?
3: Sí, no.
0: Bueno, doncs es fa picos...
1: Amb la targeta del marit feta servir.
0: Molt heavy.
1: Jo encara. No, perdó, aquesta broma no ha estat bé.
0: Bueno. Molt bé, Noelia, gràcies, guapa.
3: Adéu. Adéu. Bona nit.
0: Vinga, fes-nos un petó, va, un pico.
1: Un piquito, va.
3: No.
1: Oh. Dios, mira que ràpid ho fa, eh?
0: No, no, és que sempre s'està fent picos amb
1: ara,
0: la gent.
1: I ara li dirà al marit, no, me l'han robat en la ràdio.
0: Sí, clar, no te jode. Molt bé, la Noelia.
1: No, fantàstic.
0: Pico.
1: Que tot va ser anar així.
0: I otra... Pico. És que tenim 30 segons per dir... Pico. I de seguida farem bromes telefòniques que podeu demanar...
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: A WhatsApp.
2: 699-69-69-69.
0: Que tenim ganes de fer més bromes telefòniques, eh?
1: Vinga, va, demaneu-nos, va, que ens falten bromes. 699-69-69-69.
2: Explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.
4: Nueva York!

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són

0: nueva línea, nueva línea. És molt graciós. Les 10 i 3 minuts, així comencem nova hora de Flash Urban a Flash FM. Avui parlem de casaments. Avui volem històries heavies, guais, romàntiques, desastroses de casaments i també de soltera, bueno, de despedides de solters.
1: Els comiats de solter, de soltera, d'aquestes guarrades que veu fer, o si va ser tranqui però que va passar alguna cosa bèstia, doncs ens ho dieu, 93-545-6868.
0: Vinga, va, truca'ns ara, volem saber aquestes experiències.
2: 93-545-6868.
0: Tant de casaments com de comiats de solters. Vinga.
1: Les dues ens serveixen, va, xavales.
0: 93-545-6868 és el telèfon de la ràdio, obert fins les 11. Tenim una hora de programa, per tant, truca, sisplau.
1: Una hora sencera? Encara una hora?
0: Sí.
1: Vull anar a sopar.
0: Jo també.
1: Per favor.
0: Quina gana.
1: Però què fem aquí?
0: Tenim gana. Ai, una trucada.
1: Bé.
0: Clientes. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Caterina.
0: La Cate.
1: Hola, bonita, cuenta.
0: Des d'on es truques, Caterina?
3: La Barcelona.
0: A veure, explica'ns, carinyo.
3: Correr.
0: Com que res?
1: Per què rius, Caterina?
0: Perquè has trucat, Caterina, reina.
1: T'has fumat algú?
3: No.
1: Bueno, doncs explica'ns alguna anècdota de boda o de comiat de soltera.
0: Caterina. Però, tia, per què has trucat?
3: La boda de la meva mare.
0: La boda de la mare, què va passar?
1: Cuéntanos.
0: Però, Caterina, tia, o arranques o te penso, reina, saps?
1: Ja, de veritat, aquesta gent que es pensa que és molt valenta i que després passa això, mira, veus? Ja està, tomar por culo,
0: si
1: la puta
0: tonta,
1: Caterina de mierda. Vaya burra.
0: Estem aquí fent el programa i truca la Caterina a tocar-nos els collons, saps? Pues no, saps?
1: Ja sé que a vegades us poseu nerviosos i tot el rotllo, però de debò, no tingueu por de parlar amb nosaltres, hòstia.
0: Jo m'estic començant a caure ja.
1: No, home, no. Miquel, relaxa't, eh? Ja tindràs temps.
0: Hola, bona nit.
1: Hola, hola. Hijo de puta, ¿quién eres?
0: Però una cosa, què feu? Ara, en sèrio? No, però què collons cardeu, tio?
1: Vull creure que és el Mans Lliures el que falla alguna cosa.
0: És que la gent és retrasada, ho sento, però és veritat.
1: Jo vull creure que és la cobertura o alguna cosa així.
0: Però si la Caterina se l'escoltava perfectament, saps?
1: Sí, però el que passa és que era idiota.
0: Ah, bueno,
1: ella sí, ella sí.
0: Bueno, a veure, una altra oportunitat. Alguna persona normal que vulgui parlar amb nosaltres?
1: Que sempre que diem que truqui algú normal, truca algú pues, que no és normal.
2: 93-545-6868.
0: Ai, bueno.
1: Marxem? No.
0: Sí, no, és que clar, no.
1: Al final,
0: si la gent està tonta, doncs està tonta.
1: És com
0: ja
1: el col·le, quan acabàvem els deures a la classe. Ja podíem marxar a casa, doncs fem el mateix aquí, no? Si total, ja som majors d'edat.
0: Sí, no, sí.
1: Realment.
0: Sí, primer de tot, no truca ningú. Segon, la persona que truca és tonta, que no contesta.
1: Ha sigut bastant tonteta, sí.
0: I tercer, tenim cara.
1: Sí, si no, a veure, de seguida podem preparar una broma telefònica.
0: Sí, truquem un restaurant xino.
1: Podem fer-ho.
0: També.
1: Podem fer-ho.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: comerà.
1: El què te va comer el coco?
2: Però bueno...
1: T'imagines que el coco te la menja mentre...
0: Ai, per favor!
1: Ojalà. Para, coco, para.
0: Coco.
1: Coco.
0: Coco.
1: Coco, venga. Molt bé aquest soroll, no, del mar?
2: Sí.
1: Em porta molt... Oh, que gusto!
2: S'ha acabat.
1: Ja està.
2: Vols que em busqui més?
1: Jo vull més... Hòstia, pues sí, no, saps qui m'encanta de pluja i de llams? M'encanta.
2: Pluja bueno, i llams?
1: Sí, pon... Sí, lluvia sí. I truenos. Jo sempre el faig servir per anar a dormir. Ja veuràs quin relax, eh?
2: Ah, vale, sí, ara el busco un moment, eh? Ja ho sabia, que era lluvia i truenos. Ja, no, o sigui, no fa feia que m'ho traduessis.
1: Sí.
2: Semblo tonto, però tampoc m'ho distats.
1: És perquè en Spotify sale així. Deixa d'enfadar-te, encara tens temps. Va, calma.
2: No, no, sí, és que clar, lluvia i truenos. Ja ho sé, que això és lluvia i truenos, saps? Mira, això.
1: Mira. Però... Ara, aquí, veus? Baixar una miqueta, ha de ser de fons, com si estiguéssim dins d'una habitació, amb sí. Un llibre, amb la xemeneia posada.
2: Vale.
1: Sí.
2: Ara explica una història de por.
1: De por, ara? Vale, va. És que, clar, ara sí, de repente...
2: El ChatGPT, història de por.
1: No, són dolentíssimes, les del ChatGPT.
2: És que el ChatGPT explica històries molt dolentes, eh?
1: Són dolentes.
2: A veure... Explica una...
1: Història de por, no?
2: Història de por. Vale.
1: De acuerdo. Aquí tienes tu història de miedo. Com... És que serà una pinga, no? Sempre són horribles, com els xistes, que els hi demanem i són fatals. A l'audiència espero que li relaxi.
2: És tonto. El ChatGPT, estic parlant amb el ChatGPT, diu.
1: I què diu?
2: Ui, és massa llarga.
1: Clar, és que digue-li de un minuto.
2: És que clar, que estic massa emocionat ara. L'he posat més corta. La història.
1: Ah, no, sí, tu vols coses curtes.
2: Laura se despertó a las 3 de la madrugada.
1: Vale.
2: Al escuchar que alguien llamaba a su puerta.
1: Vale.
2: Miró por la mirilla. No había nadie. Volvió a la cama, pero los golpes regresaron.
1: Vale.
2: Esta vez recibió un mensaje en su móvil de un número desconocido. Y el mensaje ponía... No abras la puerta. Estoy escondido debajo de tu cama. Hay alguien detrás de ti. Y entonces escuchó una respiración en su nuca.
1: Dios.
2: Y aquí acaba la historia.
1: Y aquí acaba. Em recorda molt a la que vam fer a Halloween. A Halloween vam fer unes històries... Clar, potser vaig fer servir el ChatGPT també. Cosa que podria ser.
2: Clar.
1: Si no tinc una història de por. Que no és història de por, rotllo conte, sinó que va passar de veritat, això, eh?
2: A veure.
1: A Madrid. Doncs res, no, aquesta és la història, bàsicament, d'un estudiant de 20 anys que va llogar un pis petit a Madrid fa uns anys. I res, resulta que s'adonava que a vegades doncs, veia les coses canviades de lloc. Eren detalls petits que ella pensava, hòstia, això no estava així, però bueno, no li donava la gran importància que tal. I també, de sobte, hi havia dies que desapareixia el menjar. Alguna cosa molt concreta, com mitja tomata o alguna cosa així, saps? Però no li donava importància perquè pensava, bueno, ho hauré tirat sense voler o alguna cosa així, no? Resulta que va mirar sota el seu llit i la persona que estava vivint sota el llit amb ella ja havia marxat del pis, però saps què va trobar sota el llit?
2: Ai, què?
1: Va trobar un plàstic i ganivets. I això és real.
2: I això és real?
1: Va passar a Madrid.
2: Ah, sí?
1: T'ho juro.
2: Algú que coneixis?
1: No. És una història que se sap.
2: Ah,
1: una cosa que se sap.
2: Dios!
1: Així que vigileu sota el llit, ¿vale? Que no només està el coco, sinó que també hi ha gent molt boja. Jo deixaria a la nit, saps què faria en Flash, bro?
2: Què?
1: Aquest so. Està molt bé, perquè quan condueixes de nit, que vols relax, no està mal, eh?
2: Sí, clar, i després... I KTFM seria el líder d'audiència.
1: Líder d'audiència? Bueno, pues ojo, que estan agafant carrerilla.
2: Atenció amb el missatge amb el que m'ha dit el ChatGPT. La meva àvia sempre deia que no parlés amb desconeguts.
1: Bé.
2: Una nit, mentre era sola a casa, vaig sentir una veu darrere meu que deia molt bé, perquè jo et conec des de fa anys.
1: Uf, clar, això és més viure-ho que explicar-ho, però si ho vius això deu ser pànic atac, eh?
2: Clar, és que estar sol a casa escoltant això i cuidao, eh?
1: És que fa por estar sol a casa, eh?
2: Vaig sentir un soroll sota el llit. Vaig mirar i no hi havia res. Quan em vaig tornar a estirar, algú em va xiu-xiuejar des de dins l'armari. Per sort, no has mirat dues vegades.
1: Hòstia, segurament eres tu, des de l'armari.
2: Ah, sí? No, ja vaig sortir jo.
1: Però espera, ara una cosa, ara en sèrio, és veritat. Ara pregunta cap a tu i a l'audiència si vol respondre des de casa a si mateixa, perquè no es truca ni la iaia Conxita. Tu quan creus que marxa la por? Saps o no? És a dir...
2: Jo encara en tinc a vegades,
1: tu encara en tens?
2: I tinc 30 anys.
1: Clar, no, aquest és el tema. Ho parlava l'altre dia amb un col·lega de la meva edat i em deia, no, el miedo no se va. O sea, a mi aún me da miedo estar solo en casa. I és rotllo, hòstia, no hauria de ser així, perquè jo pensava que quan siguéssim adults, ja està, ja ets la cabra, en el sentit que ja no tens por a res.
2: Doncs no!
1: Vaya trola pirola.
2: A les 3 i 17 de la matinada el meu mòbil va sonar. Era un missatge d'un número desconegut. No era Teletienda.
1: Vale.
2: El missatge deia, no miris darrere teu. Em vaig quedar congelat. I va arribar un altre missatge, que deia, massa tard, ja s'ha adonat que l'has llegit.
1: És que, no, una cosa. Això és una molt bona broma via WhatsApp per fer amics vostres. Li demaneu... No, a les 2 de la matinada li demanes el mòbil a una altra persona, vale, i li escrius al mòbil del teu amic i dius no mires, estoy ahora mismo detrás tuyo. Clar, això pot ser molt bona. El caga segur.
2: Sí, sí.
1: És com una broma que es va fer molt viral que era tio, acabo de ver tu story d'Instagram que sales en boles. I t'ho juro, es va fer molt viral això durant la Covid i m'ho va enviar un amic. I t'ho juro, em vaig cagar perquè vaig dir, igual sin querer, jo què sé, saps? Perquè tu creus.
2: Ho farem, això.
1: Ho farem.
2: Em vaig despertar perquè algú m'estava acariciant els cabells.
1: El penis.
2: Vaig pensar que era la meva mare. Però llavors vaig recordar una cosa. Que jo vivia sol.
1: Hala. No, clar. Clar, jo sé una història de por heavy que ve ara.
2: Ah, sí?
1: Que és la disco de Flash.
2: Ah, sí, és veritat. Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flaix FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 0605 13 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flaix FM.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.

0: és Dimitri Vegas i la Ima Junts amb això que sí, imagina't. Hola, qui ens truca? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Jo, Cluf.
0: Què?
2: Abdul?
1: Cluf.
0: Cluf.
1: Claudio.
0: Claudio.
1: Claudio. Claudio Cluf.
2: Vale, vale, vale.
0: Claudio, des d'on ens truques?
1: De l'Ampolla.
0: Claudio de l'Ampolla, què et passa, tio?
1: No res, estem aquí pescant.
0: Esteu pescant?
1: I volíem demanar una cançó.
0: No, aquí no es demanen cançons, Claudio, tio.
2: Hauríem donat una tarda.
1: Quina pena, tio.
0: No, no, és una pena, però és que aquí no es demanen cançons, carinyo.
2: A veure, jo, Claudio Cruz, vull aprofitar, ja que la teva situació actual és bastant curiosa, tenint en compte que estàs trucant a una ràdio, què estàs fent, de pesca amb els col·legues o què?
1: Sí.
0: Però què pesques d'aquestes hores a la nit, tio?
1: Lliçals!
2: Com, com?
1: Lliçals, pesquem lliçals.
0: I això què és?
2: És un peix o és marisc?
1: Un peix, ja, un peix.
0: I a on pots anar a pescar, això, tio?
1: A la mar, a la mar, a la mar.
0: A la mar, no, sí, a la mar ja ho sé, a l'Ampolla, va.
2: Mare meva, què li passa a aquest home, per favor.
0: Per favor. Molt bé, doncs que vagi bé, tio. Què dius?
1: Podem posar una cançó o no?
0: No.
2: Adéu, cabrón.
0: Vinga, adéu. Que vagi bé.
3: 93 545 68 68.
0: Anem a fer l'endivinalla eròtica?
2: Jo crec que és molt bon moment per fer-ho,
0: no?
2: Sí.
0: Va, anem a donar unes instruccions i qui l'encerti s'emporta la samarreta de Flash FM.
2: Vinga, va, les pistes que us donarem perquè endevineu aquest concepte, producte, material o cosa que tenim en ment. Així que, res, li fotem canya.
0: Vinga, va, la primera pista és: m'agafes a dues mans, sempre estic calenta.
2: Ui, això qui és?
0: Què és això?
3: 93 545 68 68.
0: Si l'encertes, t'emportes la samarreta de Flash FM. Vinga.
2: Jo sé què és.
0: Ah, sí?
2: És la teva germana.
0: No! Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Soc el Genís d'Almenar, de Lleida.
0: Molt bé, Genís, què busquem?
4: A veure, aquest sorteig que estan fent per les entrades del Bugs Bunny.
0: Que no, tu Genís, ets tonto o ets tonto?
2: Genís...
4: No, sóc del Barça.
2: Ja, però Genís, escolta, que ara no estàvem amb aquest tema, tio. Vale? De fet...
4: Sí, no, sí, estava escoltant a la ràdio del cotxe... Perquè me cago en dena, aquí al Menar, se mos dona la llum i ara anem a anar a la granja a veure si...
2: Bueno, ens congratula molt escoltar això.
0: Sembla molt bé, vinga.
4: Perquè no me deixa passar.
0: Et pensem, vale.
2: Mare de Déu.
0: Hola?
5: Hola,
0: hola, com et dius?
5: Álvaro.
0: Álvaro, què busquem?
5: La Tita.
0: No, és la Tita.
2: És la Tita, però ben tirat.
0: Hola?
6: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
6: Martí.
0: Martí, què busquem?
6: Pescant.
0: Què?
6: Estem pescant al port de l'Ampolla.
0: Però aquest...
2: No, tranquil, no t'enfadis, Miquel. T'ho estan fent a propòsit, no t'enfadis.
0: Que sí?
2: Sí, clar.
0: Vale, que hem de regalar la samarreta. M'agafes a dues mans, sempre estic calenta.
2: Serà, què serà?
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola. No, és molt difícil fer aquest programa, t'ho dic en sèrio, perquè és difícil fer aquest programa.
2: Jo fa una estona, no t'he dit de broma, escolta, que som adults, podem marxar i deixar-ho aquí i culminar aquí el programa d'avui.
0: Sí, clar, i no cobres, guapo. Hola.
2: Poco.
0: Pues no sé què hem de fer, t'ho dic en sèrio.
2: Jo em relaxaria, em prendria una Coca-Cola, a veure si aquí sí.
0: Hola.
8: Hòstia puta, que me l'han agafat.
2: Bueno, i què busquem, nen?
0: No, no, i ara en sèrio, o sigui, jo estic flipant. Vull dir...
2: Dios.
0: No sé què hem de fer, saps? Vull dir, estem aquí fent un programa, la gent truca...
2: Fem una cosa. Llegeixo la segona pista i a veure si això deixa respirar i la gent vol trucar. Va, recordem, endevinalla eròtica, per aconseguir la samarreta de Flash FM guapíssima, que comença així la pista. Diu: m'agafes a dues mans, sempre estic calenta. Em prens a poc, em llepes de forma lenta.
0: Hola.
2: Hola, bona nit.
0: Vale.
2: Ara trucarà algú, segur. Ara que he respirat, segur que ara trucarà algú per emportar-se la samarreta de Flash FM. Estic convençut.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'ho juro.
0: Vale.
2: Ja veuràs.
0: Pues que truqui algú.
2: Vinga. M'agafes a dues mans, sempre estic calenta, em prens a poc, em llepes de forma lenta. Què deu ser això, Miquel?
0: Què deu ser?
9: Joder!
0: No, és que és molt heavy, loco.
9: Joder!
0: Potser no ens mereixem fer aquest programa, ho dic en sèrio.
2: No.
0: Potser no ens renoven pel setembre, saps?
2: Clar, no, és veritat.
0: Que poca broma.
2: Potser ho fem malament.
0: Clar, potser el setembre no hem d'estar aquí...
2: Que si tenim fans i haters i tot, mare meva, ja, pot ser.
0: A veure, tornem a provar-ho. Hola.
9: Hola. Bones.
2: Què tal?
0: Hola, com
9: et dius? Hola, bona nit.
0: Com et dius?
9: Héctor.
2: Vale, sí. Només que parli un, si us plau, i baixa el volum de la ràdio, vale?
9: Sí, ja està baixat.
2: Vale, està perfecte. Baixat.
0: Héctor, des d'on ens truques?
9: Et truquem de la ràpida.
0: Dios,
2: vale,
0: comencem malament.
2: Bueno. I vols contestar l'endevina i eròtica?
9: Com era la pregunta?
0: M'agafes a dues mans, sempre estic calenta, em prens a poc, amb llepes de forma lenta.
2: Què busquem? Vinga.
9: Seria la millor, eh? Porro, pilla! Vale, calleu.
2: Què busquem?
9: Vale, deixa'm pensar.
2: Vinga.
9: Deixa'm pensar.
10: Un paio que existe.
9: Un cigaló.
0: Un què?
2: Un cigaló?
0: No.
9: Un cigaló.
2: No és un cigaló, però ben tirat, tio. No. Vinga, adeu.
10: Un llitó!
2: Vale. Bé, hem jugat bé, ara.
0: Bueno, més o menys.
3: Bueno. 93 545 68 68.
0: M'agafes a dues mans, sempre estic calenta, em prens a poc, amb llepes de forma lenta. Quan m'agafes al matí, sempre estic contenta.
2: Ojo, què serà això?
0: Hola.
11: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
11: Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
11: Des d'aquí, Esparreguera.
0: Bueno, sembla ser una persona normal que no ens està vacil·lant.
2: Joan, saps el que estem buscant o no? Amb l'endevinalla, bro?
11: A veure, jo crec que és la llet.
0: No és la llet.
2: No és la llet, però bé, gràcies, Joan, per ser normal.
0: Hola. Bueno, bé. Si avui ens escolta el jefe, demà no cobrem.
2: Jo estic molt content amb el Joan.
0: Hola.
12: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa. Ens has trucat per pena, suposo, no?
12: Quasi.
2: Bueno. Sí, vale, però una cosa no. Nosaltres ja no ho farem perquè si no els insultem. Tu vols enviar un missatge a aquests nens fills de puta, si us plau?
12: No.
0: Com que no?
2: Digue'ls-hi alguna cosa, que tu imposes més que nosaltres, segurament.
12: Que no ho faiguin més.
0: Però a veure, si ho dius d'aquesta manera, carinyo, no et faran cas, saps?
12: No, respecte.
2: Vale.
12: A veure, puc dir?
0: Sí, digues.
12: Serà la xocolata?
0: No, és la xocolata,
2: però gràcies. Gràcies igualment, reina.
0: Adéu.
2: Ciao.
0: M'agafes a dues mans, sempre estic calenta, em prens a poc, amb llepes de forma lenta. Quan m'agafes al matí, sempre estic contenta.
2: Vinga, va, a veure què serà això.
0: Hola.
13: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
13: Rubén.
0: Rubén, què busquem?
13: Una tassa.
0: Molt bé, Rubén.
2: Sí! Toma-la,
0: Rubén!
2: Bueno, oye, molt bé el Rubén, eh?
13: No, veus, molt bé. Bueno, ho estàs
2: escoltant, tio, i... Oye, Rubén, pues mira, encara faltava la pista més òbvia que deia hi pots posar-me cafè o un poleo menta. O sigui, que molt bé, tio.
0: Rubén, tu què penses?
13: Mira, anava a dir com un cuenco, diguéssim, de sopa. Però quan has dit pel matí, no sé què has dit al matí, crec, he dit, pues, una tassa amb
0: el... Molt bé, Rubén.
13: Con cafecito, no?
0: Escolta, tu què penses d'aquests imbècils que ens han trucat?
13: A veure, escolta una cosa, jo us escolto cada dia, perquè cada dia vaig de Barcelona cap a Granollers amb cotxe.
0: Molt bé,
13: hi ha vegades que m'agradeu molt, tio, em feu moltíssima gràcia. O sigui, t'ho juro que em parteixo la queixa, vaig conduint i la gent jo crec que flipa mirant-me. I hi ha altres vegades que us passeu un huevo, tio, us passeu un huevo.
2: Ah, creus que nosaltres ens passem?
0: Ah, o sigui que ens ho mereixem, no, que ens facin això.
13: Avui us he trucat perquè dic, joder, tio, la penya, o sigui... Sí, sembla retrasada, però hi ha altres cops que sou vosaltres que ho passeu també però, amb la pella.
2: Saps què passa? No, Rubén, si jo entenc el que dius, però el nostre karma és quan algú ens truca i es queixa del que fem o que som uns bèsties, però llavors almenys hi ha una trucada. El que passa és que avui han trucat i ens penjaven, eren uns cabrons.
0: Clar, aquí no es pot estirar res, saps?
13: Ja, sí, m'han fet molt avorrit el camí.
2: I qui ho pagueu sou vosaltres.
0: Clar, és que nosaltres fem el programa per vosaltres, però si la gent és retrasada, la que truca, doncs no tenim cap problema.
13: Sí, vosaltres esteu cobrant, no? Com que
2: diu. I molt, a més.
0: Una barbaritat.
13: Bueno,
2: anem a concerts gratis.
13: Millor passar una estona més amena.
0: Ens anirem a veure Bad Bunny gratis.
2: A Marsella.
0: Vale, pues no pengis, que t'emportes l'entrada, anava a dir. No,
2: la samarreta. No us flipeix, no us flipeix.
13: No, tampoc la quiero, eh.
2: La samarreta, no la vols?
13: No, la samarreta sí.
0: Vale. Pues no pengis, vale?
13: Vale, merci, guapos.
0: Vinga, adéu. Anem a fer la 11.
10: Bona nit.
0: Hola.
10: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: El 2, el 36, el 38, el 40 i el 46, i el sol són el número 7 i el número 8.
2: Bravo.
0: Ah, sí?
2: Bravo.
10: Vale. Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
2: Pots.
10: 11. Ben jugat.
0: Una cosa, és que sempre s'ha de dir alguna cosa a sobre de quan fem la 11, tio.
2: Sí, clar. Exclusiva. I què?
0: Perquè vas de graciós, tu, o què?
2: No, no sé.
0: Però que deixa que la falca vagi, no?
2: Sempre ho faig així.
0: No, ni sempre. Doncs deixeu de fer-ho. Perquè no, si no, vale. Els de la 11 la gent no escolta bé, saps?
2: Escolta, tio, que ja
0: sé... Mira quin puto merda programa que hem fet avui, tio.
2: Ja, bueno, però no serà per això. Que ja sé que et ratlla que... tal, però això si vols ho parlem després, macho. No, és que a més...
0: Això, no, és que no. Em ratlla... Mira per el programa, que la gent truca aquí i no diu res, saps?
2: Bro, que ja sé que...
0: Els merdes comentaris que fas, després mira el que diuen.
2: Bueno, tio, però que no serà culpa meva només, coño. Al final...
0: No, si ets tu el que fas comentaris aquest sempre, tio.
2: Bueno, i tu també, eh? Tu també.
0: Que jo?
2: Sí, tio, espera, joder.
0: Dels dos, el que es porta millor, qui sóc jo, vale, guapo?
2: No veus que després
0: la gent està trucant, que no truquen ni... Que truquen retrasats per culpa teva.
2: Però, Miquel, que la gent no ha d'escoltar això, coño, tio. Macho, has de treure el tema ara, me cago en la puta.
0: Pues sí,
2: perquè sí. Ja parlo amb el... Parlarem al Carles demà i ja està.
0: Merda programa que hem fet per culpa teva, tio.
2: Macho, jo... No, que t'ho dic en sèrio.
0: Que no, que ja està, que s'ha acabat.
2: Demà jo no vinc aquí, eh?
0: Que està, que s'ha acabat el programa.
2: Deixa'm en pau.
0: O potser no vinc jo demà.
2: Que em deixi, que sí.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us escolto tots els dies i sou uns maricons. Diu unes coses que... No pot ser.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.